love here. Beat Zucchini.

0: Escoltes ICAT.
1: Get some.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu.

0: possible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
1: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Festa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre.

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la cara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, anàlisis relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosch, bon dia.
1: Sempre que
2: ho dius així, jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: L'acceptació de l'amistat potser també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i l'altra que no.
0: Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal de
1: tota
0: la vida.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar, Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, que estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon dia. I tant.
0: Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos, i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Però si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
1: A mi m'encanta passejar. Però vull dir que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Hi ha dies mundials.
0: Hi ha Dia Mundial de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. Laiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Exacte. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar també.
0: I tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs com sempre correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, s'asseurà a la cadira de l'Ara García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixem dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre. Calor.
0: Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, fred. Gent... No, calor. Que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. Analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brams a les 11.
0: Meravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui partit de tornada. El Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial. Sí, home. Necessitem que el Sabadell, pugi.
0: Ara entenc per què he dormit malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui és festa major Vilassar de Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93-201-7474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 6:15 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
0: Oh,
5: que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
0: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no s'ha fet res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: De Nova... No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada.
5: Segur.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. I a aquestes hores del matí anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però per sort dels matiners sempre tenim l'Andreu Marino que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos els vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona. Hey, ¿qué va a hacer hoy?
0: Baby, vamos a vernos. Tira, que...
1: Han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'Alen Gros, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això. Els diferents escenaris estan operatius com finances, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial. Et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec

0: una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
1: ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros de la banda?
0: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no es... y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
2: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, respon a les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan travessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
3: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... no crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
4: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia... un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
3: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
2: És boníssima. És boníssima.
4: És de les bones que han fet últimament.
3: Per favor.
2: Sí. Un aplaudiment. Que, perquè...
3: hi havia el de Georgina per presentar el seu reality.
2: Sí.
3: De, abans els venia i ara els compro, els bolsos.
2: Sí, sí,
3: i aquesta, t'ho dic.
4: Aquest me sembla increïble, a més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
3: Sí, sí.
4: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a Isabel Pantoja, la seva germana.
5: La chistosa que sería eso, que raro que se lo haya tomado mal. Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí por haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
6: Pues no.
2: Pues no.
3: No, quin sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
2: Sí.
3: Hauria de demanar diners.
2: Aprofita.
3: 10 minuts, 5:45. I quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
7: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
2: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
8: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
3: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: I Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, què és divendres?
0: A veure, què ens explica? Perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure, quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb

0: La crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana!
1: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
2: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldana. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva Isanta, la Cookie de La que s'avecina. Celebrarà el 55 i acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec regat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: Fem camí cap a 6:15 del matí des de Catalunya Ràdio, com sempre acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Kik, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música, és aquesta que es diu This is my life. Bon dia, matiners.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Standstill, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana al suplement conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui... Quina sort. És un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que apaguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia, i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts a sis del matí i cinc minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran, un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts de dos quarts de 6 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa, ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
9: Les llums que s'obrien
2: de la Sagrada Família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí, 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, ja?
2: Sí.
9: Vam dir 30 nosaltres.
2: Vam dir 30, i al migdia 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: L'esperava trobar aquí,
2: Sí. Vinga, va, cop d'ull a la premsa digital, que hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament.
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però hem sabut... Loctite, eh? Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a assecar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
9: T'agrada el tiramisú?
2: no gaire. Vaja, no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
9: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat de qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del Tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8,40 € als 12,60 €. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Curado, quin dia ens espera per avui?
7: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent, a l'interior també de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor, així doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
7: Millor. Estem a la platja.
2: Però bona sabata gruixuda, en plena onada de calor, sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
9: I tant.
2: Que sí? Una sandalieta ben fresqueta.
9: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
9: sí,
2: comencem?
9: Sí, avui amb molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revella de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla que vam amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres i per tant hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len.

Això es diu Un amor en mi, el tercer avançament d'aquest nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:15, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recorden alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan matiners, tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
5: que tots eren més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical 112 amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Entrevista a Titot i després Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui
1: es juga
5: a l'ascens a casa a la Nova Creu Alta aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de amb la playlist de Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis amb aquest partit que ens ha tret la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai no l'encerteu amb exactitud.
1: Ui, tranquil·let, Maiol.
5: Va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
5: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
6: Geografia no, sisplau.
1: Deixem escoltar la cançó i pensem. Ah...
7: Uf.
1: No ves?
7: Com, però anormal, Sara.
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
1: 60.
5: 60, Saralia, 60.
1: 30, Marc.
5: 30, Peyron.
7: 40.
5: 40, Marta Viana.
7: Jo també estaria entre els 40. 41, 39.
1: Oh. Doncs jo
7: més
1: diria,
7: no,
1: jo diria 40.
7: No.
5: 41 o 39?
7: 70.
1: Jo diria, jo pujo al 70.
5: 41.
7: 39.
5: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La que ve s'ha costat. Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar al món. Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès.
1: Ah, mira,
5: que
1: molt bé,
5: Uzbekistan,
1: va,
5: i l'altre és Liechtenstein. Ah. Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com n'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta,
7: ja
1: els oients ja ho sabran.
7: Formatget.
1: Exactament.
7: Ja, perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu. I d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
8: Tot fa la mateixa olor de sempre.
9: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
9: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
9: Documentals. Plataformes.
12: Vinga, va. Selfie. I marxem.
9: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
9: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No tira res. Com quedo aquí.
16: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
17: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
16: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
17: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan ha esdevingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
16: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
18: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleado. I te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2. Esto es imposible.
16: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
19: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar en pastillada.
9: Solidaris.
20: Amb Mercè Folch.
16: Un retrat crític de la banca.
9: Dissabte a les 10 de la nit.
20: Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
22: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: Ho tornaria a fer tot igual?
22: Sí.
20: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el tot gira.
23: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
9: Avui a 8:45, Sabadell-Zamora.
20: En directe des de la nova Creu Alta, amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter i l'equip del Tot Gira.
23: Un partit per tornar a un club històric català al futbol professional.
9: Avui a 8:45, Tot Gira amb el Sabadell-Zamora.
20: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalia.
7: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va. Que no reguiquem.
7: Gol.
1: Gol.
7: Gol.
1: Molt bé, Marta.
7: Com ha anat això?
1: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
7: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
7: No, perdó, Lara.
1: No, està molt bé, està molt bé. Està pendent.
7: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
20: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota aquest divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastionton Guizas?
7: Què? No, m'acabes de dir.
1: Bastionton Guizas. Estigueu alerta.
24: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
25: Bastionton Guizas. Bastionton Guizas.
26: Unbelievable.
24: ¿Cómo?
25: Bastionton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, what is in... Ton.
0: Sí, sí.
25: Wi Far. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
0: Pero es que... ¿Tú estás queriendo decir Washington Wizards?
25: Exactamente.
0: Claro.
25: Washington Wizards.
0: Pues eso.
2: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
7: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
7: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
7: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
3: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
4: Escoltem, però no escoltem.
5: Que la Leti no tiene dinero para renovar. Wi-Fi se lo llevo todo. ¿Qué me dices?
6: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero me encabro porque eres de mala educación. Y menos con una mujer.
4: Escoltem, però no escoltem.
26: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
27: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
28: Miren el post periódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
29: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
29: Sí, perquè ja molt despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
29: Ah, doncs mira, quan
1: hi acaba
29: la son.
1: Ah, això, però això és el millor del món.
7: I tant.
29: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, de cop, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
29: Sí, i en aquesta hora no pregunti res de futbol, que sóc una dona.
7: Ara, ara, encaixat.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
29: Què fai? La visco.
1: Ah, molt bé. I de quina manera la visc?
29: Què sembla?
1: Ets treballadora? Estàs jubilada? Ets àvia? Explica'm coses.
29: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
29: Mira, demà tu m'ho tornes a preguntar.
1: però, si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
29: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
29: L'edat que tenim, que la societat t'aparte, que no et deixa res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
29: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
29: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah,
29: ella... Ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
29: La festa que feu al final.
1: A veure si hi ha festa.
29: Ara
1: ho investigaré. Jo tampoc ho sé.
29: Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
29: Perfecte,
1: Doncs
29: però feu-ho, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu.
29: La gent que us escolta.
1: Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i records a la gent de Valls.
29: Molt bé,
1: gràcies per trucar-nos. Adéu.
29: Adéu,
1: adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
30: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
30: Clar, i sóc de Terrassa, és que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
30: Molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
30: Jo estic en una polleria que és centenària.
1: A veure, explica'm això.
30: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
1: El mercat de la independència, eh?
30: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
7: Ostres.
1: Sí. És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des
30: tota
1: de petita, que es diu.
30: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
1: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la Independència.
7: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la Independència, amb la meva àvia que també hi baixa molt. És un mercat preciós.
30: Ah, que sí.
7: És preciós i a més hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
30: Sí, ara l'estan reformant i la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
1: Home,
7: això hem de solucionar, eh?
1: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Sí, escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà sí, algun dia d'aquests.
30: És Melea Viram, 1906.
1: Des del 1906. Això és un sí. negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
30: No, jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur.
1: I
30: de
1: tant.
30: Dilluns a dissabte i es fas moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
1: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
30: Vale.
1: Que vagi
30: gràcies
1: bé. Bon cap de setmana. Adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
20: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
8: bon
1: de calor.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, tot correcte, sí, eh?
1: Sí, no, sí. Escolta'm, per ser una cosa, noia, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
7: Ai, a veure.
1: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
8: Que xulo, és molt xulo.
7: Mira, ara que es pot fer...
1: Mira que xulo.
7: A veure, sí. Ai,
1: preciós, és preciós.
7: Ai, que bonic.
8: Es pot fer unes quantes braçades.
1: Molt bé, molt bé.
8: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica
1: home,
8: més tèrbola.
1: Home, jo aquí m'ofego, ja t'ho dic ara, eh?
7: Que bonic.
1: Molt bé, m'agrada molt.
8: L'aigua t'arriba al melic.
1: Per cert, Lara...
8: Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
1: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana.
7: Adéu,
1: que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
8: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba al punt àlgid, diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquest dia és molta calor. Compte aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
1: sí.
8: Però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dia serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
1: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
8: Igualment, adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem dilluns, que tingueu bon cap de setmana. Gràcies per ser-hi. Bon dia, matiners.
10: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

Game, or I'm in Brazil. Cause everybody plays invincible.

0: parlem de llibres, perquè tenim ja el Premi Llibreter. Ens encanta, Laia, perquè aquí de pasta no n'hi ha, crec que no n'hi ha, és senzillament els llibreters.
1: Els que més en saben.
0: Sí, ni periodistes, ni lectors, ni gent que vota online, no. Els llibreters trien els millors llibres publicats l'any passat.
1: Exacte.
0: Doncs la novel·la guanyadora ha sigut Sau, de Ferran García. Aquí el vam entrevistar quan va publicar aquest llibre amb l'editorial Males Herbes, Premi Llibreter 2026. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor, en Ferran García, ha agraït així aquest reconeixement.
2: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: Categoria d'assaig ha guanyat la Marina Garcés amb La passió dels estranys, en altres llengües Cop de llum, de Rita Bullwinkel, que publica La segona perifèria, i en infantil i juvenil, Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. Aquest és què onda?
1: Molt bé, és un llibre que ja s'ha incorporat a moltíssims clubs de lectura. És un llibre en què hi ha cartes de que els diferents objectes s'envien entre ells, i a més és un llibre que acaba de passar a la preselecció del Premi Atrapa Llibres de l'any que ve, per tant, un llibre que està acreditat.
3: Ja comença a fer-se

0: la cançó de l'estiu dedicat. Ja la tenim, ja la tenim. Voleu sentir-la?
1: Sí, clar, clar.
0: Serà de seguida, serà de seguida. Quin artista hi ha darrere? Pista. És dels meus artistes catalans preferits del moment. Mira, us dic molt fàcil. Si un són la Ludwig van, dels sí. que més escolto dels actuals catalans, l'altre és aquest, molt més tranquil, però per fer la cançó de l'estiu, òbviament, s'ha engrescat una mica.
2: Exacte. Inesperat, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Inesperat.
0: Abans, però, posar-nos en situació, perquè jo trobo que puc dir sense por equivocar-me, que els últims anys, la cançó de l'estiu dedicat, hem aconseguit que es converteixin en bastant cançó de l'estiu del país.
2: Jo estic convençut d'això. Mira, si voleu, fem un repàs de les que hem anat punxant els darrers estius. Va, segur que recordeu la unió l'any passat de l'Osa i Esbatlana, que ens van versionar un tema de l'esketchup. O una altra unió inesperada, en aquest cas la dels ballencs Figaflaues amb en Lluís Gavaldà, que ens volíem fer xalar. Més col·laboracions que vam tenir l'any 2022. El tema estiu indicat va ser el de la Flash Ice Cream i els Tiets. Això és l'estiu.
3: Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu.
2: I entre els noms de l'escena musical del país que ens han regalat una cançó de l'estiu per Aïcat, també hi ha en Mamaduixa, que volia sortir de festa com la seva iaia. Iaia,
3: on va ta festa? Si tens 80, porten amb tu.
2: Doncs bé, qui ha pogut fer la cançó de l'estiu d'Aïcat 2026? Qui és aquest personatge inesperat que tant agrada en Roger? Soc un bohemio!
0: Ara!
1: Uau!
0: I si ara algú es preguntarà, soc un bohemio, realment s'ha tret de la màniga una cançó de l'estiu?
2: Bona pregunta, perquè segur que recordeu l'Artur Vinyes de cançons com aquesta, Cotxe, casa, costo i jo, pop de factura clàssica, maneres delicades. Tot això va sonar el 2020 i no va trigar gaire a fer-se un lloc en una escena poc després que es llançaria als braços de la moguda romana. Doncs soc un bohemio ens presenta avui la cançó de l'estiu dedicat. Es diu Un dia qualsevol d'agost, que de fet és un avançament del seu segon disc, l'estrenarà al Mercat de Música Viva i de Vic, i ell mateix ens presenta aquesta cançó que segur que us encanta.
4: Hola, sóc l'Artur Vinyes de Soc un bohemio i Un dia qualsevol d'agost és la nostra última cançó. És una cançó estiuenca, però també melancòlica. Parla d'una història d'amor que es veu interrompuda enmig d'un mes d'agost. I bé, crec que és una cançó que encaixa molt bé en els dies calorosos que arriben ara. I, en fi, espero que us agradi molt.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un dia qualsevol d'agost
2: a Instagram, que Laia m'està descobrint un d'aquells comptes que crec, veient una mica per sobre, que sí que fa servir la IA quan pertoca, i a més fa una cosa que a mi em mola molt a nivell arqueològic, que és veure com eren edificis antics quan eren nous o veure com s'han anat construint. Estic veient només per sobre la catedral de Notre Dame quan era només una illeta.
3: Exacte.
2: I et passaria un còmic d'Astèrix que és així. Comença que París és una illeta amb quatre casetes i òbviament no hi ha Notre Dame. I a veure quins monuments he vist.
3: Mira, es diu, primer diguem el nom del compte, es diu Epic Surface Flow, d'acord? Epic Surface Flow, i primer amb un punt entremig, epic.surfaceflow, i bàsicament el que diuen Roger és la reconstrucció amb intel·ligència artificial i a velocitat accelerada dels grans monuments de la humanitat.
2: Per exemple, estic veient el Taj Mahal desgentrificat, perquè clar, era només perquè... el primer dia, hi havia un quadrat, una base.
3: Bé, el primer dia es veu tot el recorregut, és a dir, és una animació, com hauria estat amb velocitat accelerada, com us dic, tota la construcció, que per mi el més interessant no és tant la construcció, perquè a mi l'arquitectura, interessant, però de certa manera però el xulo és l'entorn al voltant, perquè està recreat quin era l'entorn, el paisatge, com era el voltant d'aquell monument quan es va començar
4: xulo,
3: a construir.
4: Com va, torna a repetir el nom?
3: Ho torno a dir, epic.surfaceflow, d'acord? Epic Surface Flow. I justament surt això, per exemple, des del principi de l'any 1632, en aquest cas, doncs, el Taj Mahal, que va començar a construir-se, i a més, és veritat que els monuments aquests principals de la humanitat han tingut sempre moltes fases i han estat com... no han estat ni molt menys sempre com els veiem avui en dia. Han anat moltes esglésies d'aquestes, de les més importants del món. Primer potser van ser una església romànica, després una església gòtica durant molt de temps, va afegir-s'hi un altre estil. Són com un pastix d'estils que s'han anat sobreposant els uns als altres.
2: A l'amfiteatre de Tarragona és tan antic, sí, ho reconec.
3: També n'hi ha, No sé si és a Tarragona, però monuments romans n'hi ha.
2: Dintre hi ha una església, però que ja està en runes. O sigui, va tenir la seva vivència.
3: Mira, tampoc n'hi ha tants, de posts. En total, potser, vull dir que té un número relativament limitat.
4: El panteó
3: bastant xulos.
2: Si teniu Bumble, no cal que us poseu una foto al Panteó, perquè és un edifici que per culpa d'això veig cada dia, però que mola molt veure com es van a construir el Panteó de Gripa.
3: Hi ha algunes imatges que no són la construcció, sinó que són imatges des de vista d'ocell, però sí que, mira, tu ara buscaves un d'aquests. Mira, el Panteó de Roma, mira, aquest sí que el veus.
2: Amb carros pel voltant i amb la seva superfície
3: circular.
2: Sí, per
3: mi és la gràcia, perquè veus els sistemes constructius de l'època, perquè naturalment a la part final sí que veus grues, però a la part inicial veus una mena de... Jo no sabia que hi ha una mena de catapultes construïdes amb fustes, que clar, unes bastides...
2: Unes grues, no? Més aviat.
3: Bueno, grues, però molt precàries, grues molt preliminars.
2: Sí, però que no són per fer mal, no són
3: catapultes. No, però que la sensació és que s'assemblen més a l'estructura d'una catapulta que al d'una grua actual. Unes bastides, no cal dir-ho, absolutament originàries i primigènies. I és xulo veure com dius, com s'ho van fer per muntar aquella cúpula allà dalt? I sí, et surten un sistema de pèndols i politges que te'n faries creus. Llàstima que per mi està una mica massa accelerat pel meu gust, perquè realment no ho pots gaudir.
4: Clar. A mi mola, que són molts anys.
2: Quan veig divulgació d'història i d'arquitectura i la gent es fa preguntes com tu, Laia, de forma molt natural, de com s'ho feien per fer aquests edificis. I els arquitectes diuen és que el millor arquitecte de fa 1000 anys no era tonto ni mig tonto ni normal, era molt intel·ligent, igual que el de fa 500 o fa 1500 anys.
3: Per exemple, tens aquí el Coliseu de Roma. Clar, és que és espectacular. O sigui, el nivell de maquinària que es necessita, maquinària de l'època, I insisteixo, també lo xulo, al voltant, com era la ciutat al voltant, perquè també va canviant la ciutat, els taulats dels edificis del voltant també van canviant. El vestuari, fins i tot en alguns dels vídeos es veuen el vestuari dels arquitectes o tècnics que estan com vigilant l'obra des de fora, com va evolucionant també el vestuari, les eines, els mapes, no? A veure, són detallets, Però a mi segur que n'hi ha molts, de comptes d'aquests de recreació històrica accelerada amb intel·ligència artificial, però jo segueixo aquest, que el trobo bastant divertit. Epic.surfaceflow.

0: Ara l'Ai ens parlava fa uns instants d'IA generativa guai, feta servir per a fer vídeos d'arquitectura, que eren molt, molt xulos. I ara parlem, però, de les trampes i encara enrosquem més la voluta, si em permets, perquè s'està arribant ja a la tàctica, jo trobo que més humana que IA, que és equivocar-se una mica perquè no sembli que és IA. Això és com quan tens una cita, neteges i després em porto una mica més.
1: Ah, sí, exacte, és això. És a dir, el nostre instint encara, i dic encara perquè potser això canviarà, fa que com desconfiem d'un text quan sospitem que està elaborat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. És a dir,
2: jo ja estic seguida... paranoic. Desconfio clar, absolutament de tot.
1: Exacte. O sigui, de seguida,
2: estic desconfiant com... de tu ara. Això ho has fet a través de ChatGPT?
1: No, t'asseguro que no. Si, però, potser hauria pogut i encara soc més burra per no haver-ho fet. En tot cas, de seguida deduïm que la persona que l'ha fet servir, doncs clar, és que ho ha fet servir perquè és tonto, no està capacitat per fer-ho i per tant ha hagut de recórrer a la tecnologia.
2: O tonto o té mandra, eh?
1: També, sí. Però tu penses que és tonto. És a dir, tu penses que no en sap, que ho fa perquè no en sap, no perquè tingui mandra. A més, en àmbits acadèmics d'això que dèieu, doncs directament està prohibit fer-la servir perquè justament estem mirant de demostrar la nostra habilitat en elaborar un treball, doncs els nostres coneixements sobre el tema, i no pas que hi ha a internet en general, que és el que fa la intel·ligència artificial. Però què passa? Que, com dèiem l'altre dia, ens falten eines per saber identificar quan rebem, per exemple, a la feina, un text elaborat amb intel·ligència artificial. Intuïm, i a més no sempre de manera encertada, que si hi ha, jo què sé, una inadequació del registre, és a dir, que és massa formal pel que esperàvem, o massa informal pel que esperàvem, o que és un to massa fred, massa artificial, impersonal, diem, això és ChatGPT, no? Per contra, assumim que els textos que inclouen allò, alguna experiència personal, algun deix que sigui una cosa privada d'algú, allò prové de la mà humana segur, no? Però a veure, són intuïcions que cada cop més són enganyoses, perquè és evident que la intel·ligència artificial, a més, de seguida t'ho diu, tu tradueixes un text i et diu, vols que et canviï el registre? Vols que t'ho faci més formal? Vols que t'ho faci més informal?
2: Vols que no sembli jo qui t'ho ha fet?
1: Exacte, i per tant, cada vegada és més difícil d'endevinar-ho, no? Què passa? Que hi ha un estudi publicat per Teaching English with Technology que ha confirmat que la taxa de detecció d'ús d'intel·ligència artificial és molt difícil, és a dir, és molt baixa. La gent no l'encerta a l'hora d'endevinar si és o no és un text fet amb intel·ligència artificial, cada cop menys, a més a més. O sigui, pràcticament estem sobre el 50%, per tant, tant pot ser que sí com que no, d'acord? Sí que m'ha semblat interessant, perquè llavors ja m'he llegit a molts llocs, com fer-t'ho per identificar un text fet a mi. Doncs mireu, a mi de totes les pautes que he trobat, n'hi ha una que m'ha semblat realment interessant. Aviam si esteu d'acord que us hi heu trobat. La intel·ligència artificial trobo que fa servir poc els pronoms. I fins i tot et diré més, els pronoms febles en particular. És a dir, què fa? Per no repetir una paraula, busca un sinònim, però no la pronominalitza mai. Tu mires una frase, jo què sé, diu, els recursos, i en lloc de donar-los servei, per exemple, doncs diu, de donar servei a les eines, no? Recursos, eines, busca sinònims, però no fa servir pronoms. Però bé, això és un dels trucs. Però tot plegat, el que sembla és que s'ha establert una tendència, i aquí volia arribar, especialment entre els estudiants, o encara més greu, entre els científics, que és empitjorar el text a consciència. És a dir, què passa? Que si el text està molt ben fet, dius, ui, aquesta persona no en sap tant, això ho ha fet la IA. I llavors tu li dius, per no semblar que ho ha fet la IA, m'estimo més semblar tonto que no pas semblar que ho ha fet la IA. I per tant, ho empitjoro una mica, començo a cometre errors, fins al punt que hi ha un estudiant de Harvard que ha creat una app que transforma correus formals, com els que faria la IA, en una cosa com molt més quotidiana, sense introducció, sense un agraïment, amb errors de picatge,
2: fins i tot. I afegeix un bro per allà mig o alguna cosa.
1: No, però en lloc de gràcies, saps allò que sense voler escrius gràcies, saps? Per exemple, en lloc de gràcies,
3: sí.
1: Doncs allò, un error de picatge, perquè no, clar, veus, això no ho ha fet la IA.
2: Mare meva,
1: o sigui,
2: veritat,
1: és tot bastant greu. En una entrevista a la premsa, el creador d'aquesta app deia fa uns mesos...
0: Mira que ho pots fer tu, això d'escriure gràcies, si vols.
1: Clar, bueno, i diu que ell s'ha acostumat ja a escriure així, diu, me n'adono que sense voler escric amb errors gramaticals expressament, perquè la gent sàpiga que sóc humà. Diu, em poso una mica trist, però és el

0: curs que havia adoptat.
1: Clar, quina feinada, no?
0: Clar, clar, però a més és un cercle viciós inevitable, perquè al moment que la IA vegi que cal fer faltes perquè no sembli la IA, au, la IA amb faltes també.
2: Sí, l'home és l'únic animal que ens supera dos cops amb la mateixa
0: sí,
2: falta.
0: Sí, 2 o 25.
2: Exacte.
0: Exacte. Bé, que sapigueu, és molt interessant veure cap on anirà tot plegat, aviam si acabarem fent... Al final sí que diuen els experts que al final l'única manera real de no semblar IA és fer un contingut, no pas la forma, absolutament innovador que no es pugui trobar directament a internet. Però
2: massa feina,
0: no
2: la
0: IA. No és fàcil.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Avui amb l'Anna obrim l'increïble món de l'horòscop.
1: Sí, de fet hi ha una teoria que diu doncs quina emoticona et representa segons el teu signe de l'horòscop.
0: Deixant de banda les emoticones que ja són els signes de l'horòscop, que no tindria gràcia llavors. És quina representa això com a emoció, emoticona.
1: Va. Exacte, i aquesta teoria no la dic jo, sinó que ho diu una psicòloga experta en astrologia i tarot terapèutic, que és la Ceci Buzali. Seguirem l'ordre oficial i cronològic dels 12 signes del zodíac. Començarem per Àries i acabarem amb Peixos, així que estigueu molt atents al vostre. Àries, nascuts entre el 21 de març i el 19 d'abril, doncs, segons la psicòloga, els Àries tenim molt de caràcter, som impulsius i directes, tenim poca paciència i la metxa bastant curta.
2: Ah, sí?
1: Ostres, la nostra emoticona és la de la cara enfadada o indignada que li surt fum per cada orifici del nas.
3: Però tu què et representa?
1: Depèn del dia.
2: Una mica sí, potser sí. Ella diu que sí, una mica.
1: Taure, entre el 20 d'abril i 20 de maig. Doncs els taures sou persones que gaudiu de la vida, no us agrada gens posar-vos en merders, més aviat sou persones pacífiques.
2: Hosti, per tant, sí, el meu pare és així tal qual,
1: sí?
2: Eh?
1: Sí, sí. Doncs ton pare segurament tindrà aquesta emoticona, que seria una cara amb els ulls tancats, però aquests ulls estan com que estan descansant.
2: Molt bé,
1: que no busquen brega.
2: Molt bé, totalment.
1: Una mica de pau.
2: Sí, molt bé, persona pacífica, molt bé.
3: Sí que sí, és veritat, tal com el descriu sempre, sí que
1: sí, eh? Seguim amb bessons. La seva emoticona ha de ser reflexiva perquè tenen una ment, doncs, inquieta. Són persones curioses de mena i sempre estan pensant en mil coses a la vegada. Els hi correspon aquell emoji que posa la mà en forma de L a sobre de la barbeta, com si estiguessin pensant.
3: Ah, jo soc bessons.
2: Ah, sí? Mira, sí, tu estàs sempre pensant.
1: Mira, ara mateix on té la mà.
2: Sí, és veritat.
3: Sí, bueno, normalment el que utilitzo és la flamenca, però bueno, sí, està bé.
1: Crancs, són persones sensibles, protectores i emotives. És per això que l'emoji més adequat per ells, doncs, és la d'una cara amb els ulls humits, els està a punt de caure la llagrimeta.
2: Clar, aquests són els de plorar del juliol, eh? Finals
3: sí,
2: de juny.
3: Sí, del juny al juliol.
1: Del juny al juliol, exacte. Lleó, són persones molt segures d'elles mateixes, són protagonistes i radiants. De fet, la vostra emoticona és la de la cara contenta amb unes ulleres de sol de color negre.
2: Ah, molt bé.
1: Verge, sou persones analítiques i sou tan crítiques com observadores, és per això que la vostra emoticona és la d'una cara amb monocles, perquè sou persones reflexives.
2: Ai, molt analitzadores.
3: A la de la L de pensar, eh? La monocle és allò de...
1: Una mica semblant, eh?
3: Sí, té un punt... Sí.
1: Aquí potser una mica més detectiu.
3: Sí. Més inquisitiu, sí.
1: Balança, persones...
2: Això quin mes és? Ah, setembre, no?
0: A veure, el meu signe és Balança, l'ascendent és Escorpí.
2: Això no ho pregunten.
0: No, tinc la lluna Aquari i el tarot sempre em surten el penjat i el boig.
2: Espera,
0: a veure si tu
2: balances.
0: Ets tu literal, a veure.
1: Balança, del 23 de setembre al 22 d'octubre. Sou persones encantadores, coquetes, amables i equilibrades. És per això que el vostre emoji...
0: És aquest soroll.
1: És el de la cara que envia un petó en forma de cor.
3: Oh, 100%.
2: Que bonic.
1: Sí, l'envies aquest?
0: Esclar, petó és el millor de la vida.
3: Petons, molt sí.
1: Escorpí, sou persones intenses, magnètiques i misterioses. La emoticona que millor us representa és la que demana silenci.
0: Aquest és el meu ascendent, per tant és com em mostro cap enfora.
2: Ah, entesos. Mm.
1: O que no expliqui un secret, és la que té el dit en vertical a sobre de la boca. També us podeu imaginar persones xerradores que t'envien aquest emoji per dir-te, escolta'm, calla tu, que ja parlo jo.
0: Un dels meus lemes de la vida és aquest, és calleu.
3: Exacte.
1: Sagitari. Els sagitaris teniu un caràcter aventurer i divertit, però també exagerat. El vostre emoji és un que treu la llengua i té els ulls moguts. Un més amunt i l'altre un pèl més alt.
2: Així com persones molt esbojarrades, no? Aquests són, hem dit, novembre, per ahir, no?
3: Sí.
1: Del 22 de novembre al 21 de desembre.
2: Ah, d'acord.
1: Capricorn, sou persones disciplinades, realistes i serioses. Segons aquesta experta en astrologia, el vostre emoji és el d'una cara amb línies en horitzontal als ulls i a la boca, una mica cara de poques.
3: Sí, és el meu pare literal, això, eh?
2: Sí, eh?
3: Sí,
2: ostres!
3: Sí.
1: Seguim amb Aquari.
2: Això sóc jo!
1: Mira, Laia,
3: a veure.
1: Els d'Aquari, teniu la ment molt oberta.
3: Sí.
1: I sovint teniu idees esbojarrades.
3: Una mica loca sí que està.
1: Per això la vostra cara és la del cap explotant.
3: És
1: la que
3: ella!
1: Cap.
3: És la Laia!
2: L'emoji sí que me'l trobo, eh?
3: És el teu emoji. Et fet el cap.
1: Sí. I acabem amb Peixos. Són persones somiadores, disperses i sensibles. La seva cara és la de dormida, la que li surten unes zetes del front.
2: Vinga. Que ma germana té molt mal dormir, això és veritat.
3: Ara us enviarem aquesta... A través del WhatsApp, tota aquesta llista que ha fet l'Anna, a veure si us sentiu representats.
1: Sí, exacte.
2: Els experts.
4: Mare meva, Josep, quina calda que em fot, eh? Oh, quines ganes d'un calipo.

0: Amposa loca, loca, loca, loca, la. La loca, loca, loca, loca, loca, pa. Amposa loca, loca, loca, loca, la.
1: Un dels primers temes d'actualitat cultural que us hem explicat avui, ben d'hora, era el Premi Llibreter. Hem parlat del Premi de Novel·la, d'Assaig, de Literatura Infantil i Juvenil. I ara, Laia, amb el final de curs, arriba aquesta setmana també la resolució dels Premis de Literatura Infantil, on els jurats són els mateixos lectors. Dedueixo que són nens i nenis.
2: Exacte.
1: I de tot. I parlem d'Atrapar llibres i Protagonistes jove.
2: Sí, aquests, són aquests dos premis.
1: Cada un són un premi, dos
2: són
1: premis diferents.
2: Són per diferents franges d'edat, exacte.
1: I que es concedeixen aquesta setmana, perquè no sé si poden suggerir que ara l'estiu ja es pot llegir en lloc de la resta de l'any.
2: No, són uns premis que hi ha uns finalistes i a les escoles, a vegades escoles i a vegades infants pel seu compte.
1: Ho llegeixen durant el curs.
2: Al llarg del curs llegeixen els candidats i ells van al seu judici i a final de curs es resol.
1: Quina edat és la més jove, la més petita?
2: 9 anys.
1: 9 anys, és a dir, persones de 9 anys i ja fan servir paraules com ara veredicte.
2: Exacte, totalment. I ells voten i a partir d'aquí, doncs, a final de curs es fa la resolució i alhora podem conèixer els candidats, els finalistes del curs següent. Però això ho deixem per un altre dia, perquè si no tindríem massa teca. Doncs mireu, els infants de les escoles del país, com us deia, durant el curs, llegeixen, analitzen i voten les millors obres de literatura infantil juvenil en català, a més, obra publicada, evidentment. Doncs mireu, aquest curs han resolt que Ànec Coix, Gallina Cega és el millor llibre per lectors i lectores a partir de 9 anys. És un conte que ja us vam recomanar el seu dia quan el va publicar Takatuka, que parla de l'amistat entre dos animals, en aquest cas molt diferents de caràcter, però que acabaran per entendre les necessitats de l'altre i desenvoluparan una gran empatia.
1: El tenim aquí, aquest?
2: No, aquests són els que Premi Atrapa Llibres i Protagonista Jove, d'acord? I aquests que tu tens a les mans són els que sortegem avui, que són novetats d'ara. El que t'estic dient és obra ja publicada l'any passat. ABC, Senyora Smith, l'obra premiada per lectors a partir de 10 anys, en aquest cas d'autoria local, Núria Parera i Quim Amate, i La cançó del soldadet, que també us en van parlar, ens remet molt a la cultura de la pau, en un conflicte bèl·lic suposadament en territori català i, per tant, molt proper a la nostra realitat. Darrere hi ha en Pep Puig i en Toni Galmés, un llibre que dona per moltíssima conversa, també ha estat guanyador. Pel que fa als protagonistes joves, els premis se'ls han dut El llop, un llibre que ja podríem dir que s'ha fet famós per descobrir-nos la figura d'un infant assetjat des de la perspectiva d'aquell espectador, el que s'ha de posicionar. I l'altre és Reis de la muntanya, que també us el vaig recomanar. Jo els vaig trobar un pèlet pessimista, però és veritat que em sembla un text interessant per pensar en què ens convertim davant d'una situació apocalíptica, en millors persones o en pitjors. I quan són adolescents en situació de risc, imagina't. Allò.

0: Doncs ja podeu consultar la web dels premis, tant els guanyadors com els finalistes de l'any següent, i us podeu anar preparant. Ara, però, és el moment, doncs, de recomanar-vos algunes novetats, precisament, de la literatura infantil i juvenil per aquest estiu, perquè arriben els mesos en què tenim menys feina acadèmica, més hores de descans, per tant, podem apretar una mica pel gust per la lectura, per oferir allò que agradi llegir als infants, temes que els semblin més atractius, però també posar-se en lectures una mica més exigents que requereixin una mica més de temps. Comencem amb un còmic infantil que es diu Burricorn, és una editorial molt petitona que es diu Nob, jo no la coneixia. Burricorn és un còmic molt divertit per primers lectors i la veritat és que és això, una bona manera d'iniciar-se en el món del còmic, a més és molt cridaner a nivell de dibuixos, molt, molt interessant per lectors que us diré a partir de 7-8 anys sense cap mena de problema. Un altre còmic és el que publica Astronave, El misteri de Geoda, sense...
1: Surten les pedres aquestes.
0: Sí, sí, sí, mira, és, mira, te l'és aquest.
1: Temes geodes.
0: Mira, són només uns nens i nenes que diuen, ostres, quin estiu més avorrit, jo voldria una aventura, fins que efectivament apareixen aventures, a més màgiques, molta fantasia.
1: I per sobretot perquè la gent que es pensa que la geologia és avorrida, les geodes són unes pedres que per dintre tenen brillantets i és guai.
0: Clar, i a partir d'aquí està desenvolupat un món fantàstic, molt interessant, jo us diria, però a partir de 9-10 anys, pel tipus de vocabulari, El misteri de Geoda.
1: Un dia preguntarem quina és la vostra geoda preferida, la pregunta del dia.
0: Exacte. Passem a un llibre de text que no còmic, que és Barcanova treu una nova col·lecció. Aquí, si teniu infants d'aquests que es deixen captivar per una portada, no desaprofiteu l'oportunitat de donar-los a conèixer aquesta nova col·lecció de Barcanova que es diu Dream Magic, però, purpurina, brillantina...
1: Clar, però tu n'eres escèptica davant de les portades
0: sí,
1: amb relleu i que brillen.
0: És una lectura fàcil, tipografia i il·lustracions molt agraïdes, ideal per agafar una mica de mecànica lectora, no passarà als anals de literatura, però és interessant que els nanos d'aquestes edats, 7, 8, 9 anys, agafin mecànica lectora i Dream Magic és una molt bona oportunitat. Passem ara a una cosa una mica més denseta, que és Colombí, publica Bambú.
1: Aquest m'ha cridat l'atenció perquè és el marró. De totes les coloraines que hi ha sobre la taula, Colombí, un conte marró amb un colom.
0: Bueno, perquè ja és per un lector una mica més avançat, clar, que li agrada llegir a partir de 10 anys, us diria, malgrat que és un llibre ben curtet, No, ja si passeu l'estiu a la platja o senzillament voleu un llibre que parli doncs, de les diferències de contextos, de conèixer altres realitats, aquí ens expliquen la història de com el bagatge personal d'un infant, d'un jove, li configura la personalitat, com viatjar, conèixer altres realitats, doncs el fa créixer, i per tant experiències doncs, de vida.
1: És un colom que coneix tota mena d'ocells, però suposo que la subtil metàfora és fàcil de captar. A més, la lletra ja és de la mida que llegiràs tota la vida.
0: Exacte.
1: La mida d'adult.
0: Això publica Bambú, es diu Colombi. I anem per un altre que es diu Animals que cauen del cel. Aquest és el guanyador de l'últim premi Folk i Torres, publica La Galera, és de Víctor Borràs, i també és una història per infants al voltant de 8 o 10 anys, i ens presenta l'Aina, que és una nena aquí, atenció, punt de surrealisme, enmig de les presses del dia a dia li comencen a caure joguines del cel. És una mena de misteri vingut d'un altre món i sobretot el que es fa molt esment és el tema del ritme, és a dir, això li altera una rutina de presses que li fa com esperar a veure què caurà avui, no? Un moment de repòs. Al final es tracta, això que us deia, de mirar el món que ens envolta d'una altra manera per tal de potser veure-hi coses que en el dia a dia se'ns fan invisibles. És Animals que cauen del cel, publica La Galera, perdoneu, i és l'últim premi Folk i Torres, que sempre és una garantia.
1: Li cauen no coses cares, Bé que són
0: són joguines de paper, de cartró.
1: Sí, són ninotets com de papiroflexia.
0: Exacte,
1: No li cau la PlayStation 5.
0: No. És més com més poètic,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: I ara l'últim que us volia recomanar avui, que és Radio Cosmos, que és d'Anima Llibres, i aquí hi ha un puntet de memòria històrica, perquè els infants descobreixen un antic búnquer de guerra, però aquí ja se'n va la cosa més diferent, perquè recuperen una comunicació amb l'espai exterior.
1: La ràdio encara funciona?
0: Sí. És una història sobre l'amistat, sobre la creativitat, sobre la injustícia, sobre la possibilitat d'ajudar algú. És una novel·la molt xula de Marc Tinent, que publica Anima Llibres també per lectors a partir

0: Avui ens vols apuntar que també es pot relacionar la violència contra les dones en el Mundial de Futbol.
1: Sí, sí, no és que es pot relacionar, sinó que ja està directament relacionat malauradament. Mireu, jo era a Anglaterra, a Londres concretament, fa un parell d'anys, em sembla que era l'europeu, i vaig viure en directe la vinculació entre el futbol, entre les competicions de seleccions i l'abús de l'alcohol. Vaig pensar que, mira, almenys hi ha una cosa bona pel fet de que no tinguem selecció pròpia, perquè l'espectacle era força lamentable. De fet, vaig presenciar una escena de directament violència física en un pub, i a més era entre aficionats del mateix equip, ja no dic si a sobre n'hi hagués hagut d'altres, però és que es posen a veure tant d'hora que arriba un moment que l'alcohol ha fet molt efecte i es treuen el pitjor d'ells mateixos. En aquest cas era Anglaterra, però hi ha molts països on passa això, i de fet diversos estudis mostren vincles importants entre grans esdeveniments esportius i l'augment de la violència contra les dones. Tot plegat, com us deia, alimentat per un augment del consum d'alcohol, i és que una de cada tres dones que han patit agressions per part de la seva parella asseguren que ells havien consumit alcohol. Doncs mireu, ONU Dones i UNICEF han calculat que durant aquests tornejos, tipus el Mundial, es disparen fins a un 30% les trucades a línies d'emergència per violència familiar.
0: Si no, podem dir que no és casualitat, eh?
1: No és casualitat.
0: 30%.
1: Mireu, al Brasil, els dies en què juga l'equip local, les amenaces contra les dones augmenten un 23,7% i les agressions físiques més d'un 20%. També, el que us deia d'Anglaterra, un estudi de la Universitat de Lancaster va concloure que el risc de violència contra les dones augmenta un 26% quan la selecció anglesa o guanya o empata, perquè quan perd, fins a un 38%, o sigui, absolutament relacionat. De fet, recordo veure quan era a Anglaterra titulars que deien que guanyi Anglaterra per l'esport, però també per les dones que viuen amb homes maltractadors, perquè elles també hi sortiran guanyant, o si més no, no hi sortiran tan perdent.
0: Que tampoc hauríem de desitjar això, eh?
1: No, però que és una realitat que a dia d'avui és vigent. De fet, aquest any els països acollidors del Mundial, els Estats Units, Mèxic i Canadà,
0: han sigut poc acollidors.
1: Han promogut una campanya des de la xarxa de refugis per dones que porta justament per nom la violència contra les dones no és part del joc. I expliquen des d'aquesta xarxa de refugis per dones maltractades que no és que el futbol generi violència contra les dones. Aquesta violència ja existeix, però en determinats contextos es pot incrementar, o se n'incrementen els riscos, o s'intensifiquen aquestes dinàmiques preexistents, o sigui que podríem dir que el futbol, el Mundial, aquesta efervescència treu el pitjor d'aquests homes masclistes i maltractadors. Hem d'intentar fer polítiques el més aviat possible per revertir i això i desvincular aquests campionats, aquests tornejos futbolístics d'aquesta violència insuportable.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquesta veu potser us sona similar a la d'algun altre artista, però no us acaba de. Però sí que és familiar, perquè és la Greta, és a dir, és del clan Farelo d'artistes i de cantants, Anna, i suposo que la tenim aviat per veure-la en els següents dies en aquesta nova tongada de concerts que us recomanem als experts.
1: Sí, divendres mateix arrenca la Festa Major de Sant Joan d'Espí. El pregoner, per cert, serà l'humorista Pep Plaza, i la programació d'enguany doncs compta amb més de 70 activitats i concerts. I si ens fixem en la música, que al final és el que a nosaltres doncs ens interessa, divendres a les 11 de la nit actuarà, com diem, la Greta a l'escenari del Parc de la Fontsanta, i un cop acabi doncs serà el torn de l'Anna Gisbert, DJ. Abans de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ermita, les que faltaven, i després doncs s'hi farà un homenatge a Nino Bravo, interpretat per Serafín Zubiri. L'endemà, Tallets.
2: Fan discurs i sudadera, he comptat tiquets, ja tinc a la cartera. Ei, us ha arribat la primera i espera la resta.
1: Dissabte, al Parc de la Fontsanta de Sant Joan d'Espí serà el torn dels tiets. Els de Mataró presentaran el seu tour Cafè pels més cafeteros i cantaran cançons de l'últim disc, com aquest Pan Discurs, que sentim de fons, però també els seus èxits de sempre, com per exemple doncs el Coti per Coti. Si seguim amb més festes majors, toca parlar de la Dolesa de Montserrat.
2: Imagino tu i jo fent l'amor a la piscina.
1: Un dels qui actuaran en aquesta Festa Major d'Olesa són la Flashy Ice Cream, que venen de treure aquest tema que sentim de fons, Imagina. El seu concert arrencarà dissabte a les 12 de la nit al Parc Municipal. Després, a 2:15, doncs la festa continuarà amb l'energia dels Svetlana, que estan de gira amb el seu Les Modernes del Raval. I ara marxem fins al Segrià. Els Pets són els grans protagonistes de la quarta edició del Tossal Fest. Els Alamús actuaran dissabte a les 10 de la nit a la pista coberta del poble per presentar-hi doncs la segona part de Cantant les 40. Si teniu ganes de veure en directe a la banda de Constantí, aquest cap de setmana ho podeu fer, perquè encara queden entrades a la venda. I ara passem del Tossal Fest a la Vall Festival.
2: No sé per què, però estic contento. Amor, estic a ja que sento. Tu i jo, quan los adolescentes.
1: Dissabte, Sant Just d'Esvern, se celebra la cinquena edició del festival de petit format La Vall. Per l'escenari doncs, de La Vall, a l'espai del Molí Fariner, hi passaran Balma, que presentarà el seu univers electrònic i pop en català. El cartell també comptarà amb la presència de Galgo Lento, que presentarà les cançons del seu últim disc, Copilot. El festival arrencarà a 6:15 i encara queden entrades a la venda. Aquest cap de setmana a Montblanc arriba la tercera edició del Festival Àurea. Durarà 2 dies, dissabte i diumenge. Per aquest festi passaran el grup osonenc Obeses, que el sentim ja de fons, Judith Nederman, la tarragonina Anna Dibori, amb l'acompanyament de la Cobla Maricel, Increcendo, Cel Obert, La Dona del Sac, Tòlia i diferents DJs. Si voleu anar, encara queden entrades. Passem ara pel Baix Camp. Dissabte s'hi celebra el Festival Llamp.
2: Un bri de sol i l'arc de Sant Martí.
1: Ferran Palau actuarà al Festival Llamp, el festival organitzat pel col·lectiu Santa Teca, que enguany doncs celebra 15 anys de trajectòria. L'artista d'Esparreguera continua girant pel país presentant l'àlbum que va publicar a finals de gener, Aniversari Feliç, i aquest dissabte ho farà al Castell d'Escornalbou. Hi passaran també diversos artistes, i el concert final doncs quedarà a càrrec de Rocco Banana, que serà qui tanqui aquesta jornada de música, gastronomia i patrimoni. Passem ara pel Perifèria Cultural.
2: La casa que vull, que la mar la vegi, i uns arbres en fruit, que me la festegi.
1: Borja Penalba i Meritxell Jané són una doncs, de les propostes del Perifèria Cultural. Aquests dos artistes presentaran D'un temps d'un país, 30 anys, l'homenatge que fa 30 anys Joan Manuel Serrat va fer als seus companys de la nova cançó. Actuaran dissabte a Sant Miquel de Fluvià. Pel festival també hi passaran León Manso i Cor de Carxofa, l'associació dedicada a recuperar, promocionar i difondre la glosa en català. Si voleu anar, obren portes a 8:15 del vespre. Escoltem Sara Roy, perquè aquest dissabte la Manresana actuarà a Monells, al Baix Empordà, el nou cicle de concerts a peu de Gavarres. El concert de la Sara Roy serà en format acústic. I ara canviem de registre.
3: Estem aquí, avui demà estem allà. Estem aquí, mai ens vam anar. No ens vam pagar per cantar castellana i no es va...
1: La Pound Gang, un dels pioners del trap a Catalunya, i els madrilenys en Squad actuaran dissabte a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. El concert començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades a la venda. Pel que fa als concerts de diumenge, ja n'hem parlat uns quants durant l'agenda de concerts, però encara ens en queda destacar-ne un parell. Passem per les Terres de l'Ebre. Saxeni seran un dels caps de cartell d'un festival que neix aquest cap de setmana, el Festival Riu Viu. Se celebrarà a Aldover, al Baix Ebre, de divendres a diumenge. Hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. La banda de Lleida hi actuarà diumenge, l'últim dia. I ara toca passar per l'Arbós, on aquest diumenge s'hi celebra una nova edició del Festival Músic Veu.
4: Pots artificials, sembla un bon final.
1: Maria Jaume actuarà diumenge en aquest poble del Penedès. L'artista de Lloret de Vistalegre, doncs, presentarà el seu darrer projecte Sant Domingo Forever. El concert començarà a 2:15 del vespre a la finca Bellesguard.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui marxem a Eivissa, la més gran de les illes de les Pitiüses, que lluny de fer-se famosa pels seus balls tradicionals, home, s'ha fet més coneguda per la música que ha sonat a les seves sales de festa a voltes electrònica, que ha fet aflorar un turisme massiu forani a la recerca de bona ballaruca, tot plegat generat per discos dels 90, com aquells recopilatoris, no sé si els recordes, Laia, anomenats Eivissa Mix.
2: Home!
3: Eivissa Mix.
1: Allò de l'Eivissa Mix va ser un conjunt de recopilatoris que recollien la música dance del moment, concretament ens referim a aquell moment de mitjans dels anys 90. És que hi havia tota mena de mix, Locos por el Mix, Blanco y Negro Mix, Bombazo Mix, i entre ells l'Eivissa Mix. Però no anem tant per aquí, sinó per un altre grup que va fer una cançó sobre Eivissa. Es deien Venga Boys. Em refereixo a un grup holandès amb seu a Rotterdam que ho va petar dins el gènere de l'Eurodance a finals dels 90 en cançons com aquesta que sentim, Up and Down, o aquesta altra, Boom, Boom, Boom. Doncs bé, els Venga Boys es van sumar a la cosa aquesta de fer cançons vinculades a Eivissa i festa, vinculant-ho tot plegat amb el seu We're Going to Eivissa, una cançó amb una lletra entranyable que ens deia coses tan elaborades com «Wow, marxem cap a Eivissa», «Wow, anem a una illa», «Wow, farem una festa», «Wow, al mar Mediterrani», diu «El cel és blau i la platja t'està esperant». Bueno, a veure, molt no s'hi van esmarar.
2: No.
1: Que diguéssim, meravellosa aquesta...
2: La IA a vegades ajudaria, fins i tot.
1: We're going to Eivissa, va.

Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: I com et dius?
1: Em dic Xavier.
0: I què veus?
1: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Això està molt transparent.
1: Doncs deu ser Ginebra sola.
0: La Laia agafant el compàs, jo de la meva bola.
2: Bé.
0: Bon dia, Laia, bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, oients. Avui és divendres 19 de juny i sí, comencem aquesta hora amb la Ludwig Band, amb la cançó que honora el seu tècnic de sol. El podeu veure tot l'estiu si gireu una mica al caparró, allà darrere una tanca, sobre la taula de so, tocant els botons, el famosíssim Xavier. Avui, com us dic, és divendres, són les 7 i 4 minuts i alerta, avui farà molta calor.
3: Em posa loca, loca, loca, loca, loca.
0: Aquí ara amb els Ladilla Russa i les seves palmes us expliquem que els països catalans al complet entraran aquest cap de setmana en una onada de calor que augmentarà dia a dia fins que arribi la revetlla de Sant Joan.
4: Demà les comarques de l'interior de Ponent superaran els 38 graus, però l'episodi s'agreujarà, clarament diumenge, quan el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell ultrapassaran per primer cop els 40 graus. Ei, i això no s'acaba aquí. La calorada s'intensificarà dilluns i dimarts amb valors de tensió de fins a 42 o 43 graus al Segrià, la Llitera i el Baix Cinca. La Llitera suposo que a la de dalt sempre fa més calor, perquè la calor s'acumula a dalt.
0: Quan arribeu, sou dels que treu la motxilla i dieu, em demano la de dalt.
4: Exacte.
0: Jo em demano la de baix perquè així puc guardar coses a terra.
1: Sí, jo també soc més de baix que de dalt. Sí.
4: A punts com les Terres de l'Ebre, l'interior de l'Empordà, la Catalunya Central, l'interior del País Valencià, també s'acostaran els 39-40 graus el dia de la revetlla. Aquest és el dia més important de calor, eh? Al litoral les temperatures seran més moderades que no pas a l'interior gràcies a la brisa marina, però igualment seran temperatures molt altes, eh? Més altes d'allò que sol ser habitual. I no cal dir que les nits seran tropicals, fins i tot tirant a tòrrides.
0: Eloi Cordomí, meteoròleg, que ens confirmes que, si bé la temperatura no ha parat de pujar durant tota aquesta setmana, també el cap de setmana que avui comença seguirà pujant sense parar. I primer de tot, bon dia, eh?
5: Bon dia. Si de moment la temperatura d'avui serà molt semblant a la que vam tenir ahir, demà dissabte pujarà 2 graus a l'interior, diumenge ja tindrem valors extrems de 40-43 graus a bona part del Pla Lleida i també podria arribar entre els 37 i 40 a moltes altres zones de l'interior.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, les 7 i 6 minuts, i amb vosaltres, oients d'ICAT, avui parlem de karaoke.

0: Avui, 19 de juny, celebrem el Dia Internacional del Karaoke, que és el 19 de juliol, però com que aquell dia no hi haurà programa i us enfadaríeu si no el celebréssim, doncs el celebrem avui. Dia Internacional Expert del Karaoke. És la pregunta del dia. Quina és la vostra cançó que escolliu al karaoke? Digueu-nos-la i anirem configurant tracklist experta. Com us hi comporteu en aquest context? Els que proposeu, aquella persona del grup que proposa anar al karaoke, per què ho fas? Com ho aconsegueixes perquè et facin cas la resta? I també vull conèixer si sou d'aquella mena de gent que us fa vergonya pujar a cantar al karaoke, però per pressió de grup us comença a fer vergonya de no pujar-hi i llavors hi acabeu pujant. Si és així, teniu una personalitat discreta, però explica-nos-ho també. Llegeixo el primer text del dia, el primer chat ens l'envia al grup de WhatsApp, l'Anna, que diu: jo sempre alguna cançó del meu estimat Sergio Dalma i la clavo segur. Diu: fa com 12 anys que no trepitjo cap karaoke. No em sembla molt, tampoc. De poc anar-hi tan sovint. Però bé, ho recorda, ho recorda. Diu: i aquell dia va fer un duet amb qui? Amb el seu cunyau.
1: Home!
0: I quina va encantar? Que diu que ho va empatar? Doncs Bailar Pegaos.
1: Home!

0: cantota, eh? Corazón con corazón. I és que allà, era racó. La meva, era la meva.
1: De tu i qui?
0: Amb ma mare.
1: Ah, val.
0: O sigui,
1: val,
0: no, quan sí, jo sí. tenia 11, 12, 13, 14, anàvem cada dos caps de setmana o cada tres, clar. I era la nostra cançó.
1: Si és trans, transgeneracional, té sentit.
0: Sí.
1: Perquè ara arribarà un devessall de cançons que ens trien els oients, que no són molt coetànies, però són les seves.
2: Va. Mira. Em sap greu haver-me perdut aquesta... Jo també volia fer això.
1: Bueno, sí. Pots fer-ho, amb la mare.
2: Sí, però és que saps, jo no eren molt poc els karaokes. Ara veig que massa poc, clarament. Recomaneu-me, digueu-me com es fa per anar al karaoke. Jo no sí, tinc aquest... Al meu entorn no s'hi va al karaoke.
1: Sempre hi ha algú que ho proposa, eh?
0: Sí.
1: Bé, a la mateixa oient, l'Anna, li hem dit és això, és la vostra cançó, teva i del teu cunyau. Li hem preguntat en plan irònic. I diu, sí, sí, tant. Bailar pegaos i també Galilea.
3: Galilea, qué fortuna la mía.
2: Sergi se la sap tota.
0: Sí, vaig tenir un moment complicat, Sergio Domènech.
1: Doncs jo aquesta no la coneixia i em sobta, Sergi, perquè no només tu, sinó molts oients al nostre xat celebren aquesta cançó titulada Galilea i jo em sabia que Jesús era de Galilea.
2: Jo tampoc havia sentit mai aquesta cançó, Roger.
1: Era Galilea, Judea i...
2: Sí, i no sé, Eritrea.
1: Samària, no? Samària. I Eritrea està a Àfrica. Val. I allí hi havia els nazarens, els saduceus, els zelotes i els fariseus. Ja, Laia, t'hauré de fer religiós play.
2: Mira, de veritat, no sé què és pitjor, Sergio Dalma o aquest... Bé, de veritat, és que esteu com una campana als dos.
1: Encara estic en el xat 1 del dia, encara. Sí. L'Anna diu que en solitari opta per Los Héroes del Silencio.
0: Home!
1: I, ai, ostres, m'he deixat la cançó de Roxanne de Moulin Rouge, que també ens la demanava.
2: Home,
1: no?
2: Mira, això sí que ho cantaria Roxanne. Jo també, veus?
1: Va, perquè molts oients, quan surt aquesta cançó, l'altre sí. dia sortia a no sé quina cançó de les 10.
0: Exacte, Roxanne, perquè estàvem fent la cançó de les 10 del grup de Police.
1: Val, i la gent clamava perquè poséssim la de Moulin Rouge.
0: Ja, venim?
1: Mariví, te l'acabo de trobar.
0: Mira. Sí, l'acabem de trobar i l'acabem de posar. Atenció, eh?
1: El tango. Tango de Roxanne.
2: És un boníssim. Tango?
1: Mira, sí,
0: no, mentre tant... que és un tango.
1: Llegeixo altres comentaris de Galilea. Diu en Francesc que avui s'ha aixecat a les 5 i 10, queixant-se. Igual que... Laia, tu a quina hora t'aixeques?
2: A les 5 i 20, avui queixant-me molt, molt fort.
1: Diu Galilea de Sergio Dalma, de petit pensava que anava dedicada a un jugador del bàsquet, del Barça. Ai, de bàsquet del Barça. Hi ha un jugador que sigui així.
0: En Josep Capdevila?
1: No, dic la cançó de Josep Capdevila sí. em recorda a un Galilea, a un jugador del Barça.
0: Home,
1: de bàsquet.
0: I tant, que es deia Galilea.
1: Tal qual, eh?
0: Sí, es deia així. Sí,
1: vale.
0: sí.
1: En Luciano ens escriu des del camió i diu bon dia a tothom. Quan vaig conduint, com cada dia, per no dormir-me, em poso a cantar jo Pavarotti. La Mariana diu la primera cançó que em ve al cap és Juntos, Café Parados. No sé quina és, aquest és de...
0: Sí, això és de Paloma San Basilio, si no m'equivoco.
1: Diu, em fa molt vella aquesta cita. Diu, no ho sé, Anna, Mariana, però molts oients s'estan posant sticker de boomer, al xat. L'Albert diu, jo sóc força aficionat, només... Ara, ja per fi...
0: És el tango de
1: Roxanne. Hem anat ràpids, hem trobat la cançó. Vull dir, l'Albert diu, jo sóc força aficionat al karaoke, només dir-vos que als meus 40, l'aniversari, el vaig celebrar en un karaoke i vaig cantar tot de Sinatra i també cançons de Tom Jones. Va, posem una mica de Sex Bomb.
0: Vinga, Tom Jones. Sex Bomb, Sex
1: Bomb, yeah, you're a sex bomb. Un personatge, el Tom Jones, que jo el vaig descobrir al Simpson, després al Príncep de Bel-Air, després a Mars Attacks, i ja a la quarta vaig saber que existia de veritat.
0: Sí, home, i tant.
1: No era com una broma. Doncs és aquest... I vaig descobrir que Belfast també existia.
0: I que hi ha el tigre.
1: Sí, tant. Diu, m'estimo molt més a l'Albert, a banda de Tom Jones o Sinatra, de clàssics, i vull estripar-me, perquè els karaokes no són per cantar bé, són per estripar-se i passar-s'ho bé, i en aquest moment em poso demano la Mònica Naranjo. I l'Anna diu a casa també totes les Héroes del Silencio a ple pulmó, i m'adono ara de gran que quasi no expliquen històries. Les lletres són molt pobres, són versos inconexes. Bueno, no sé.
0: Aquells que tinguin una mica de recança a pujar a l'escenari a cantar el karaoke, hi ha un truc. El truc és buscar una cançó que tothom sigui capaç de cantar.
2: Ai, així no canta sol.
0: No canta sol, això és el més important.
1: Exemple?
0: Doncs, per exemple, Estopa. Si tu cantes una d'Estopa, ràpidament tothom es posa a cantar-la. Tu la puges a l'escenari a cantar-la i au, això funciona.
1: I si la Laia es demana Raimon, llavors es queda sola.
2: Es queda sola, clar, però Raimon no hi és, els karaokes.
0: Bueno, ara mateix jo crec que hi és quasi tot, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, ara perquè et posen enllaços de YouTube i tira, saps?
0: Sí, sí, sí.
2: Però hi ha d'haver-hi la cançó només amb sense veu, no?
0: A YouTube, creu-me que està tot.
1: La gent Raimon, sempre hi ha una Laia versió hacker que te les posa al YouTube. Per això és la democratització.
2: Sabia, és que jo us dic, navego molt en aquest tema, m'agrada il·lustrar molt.
1: Bé, anem amb les reaccions en format àudio. Avui que celebrem el Dia Internacional del Karaoke.
4: Ei, bon dia, joves, des del Fort West de Catalunya. Fot una calor que empesta. Karaoke, com a usuari de la PlayStation 2, tinc
5: tinc el Cinestar i tinc tots els possibles. Vull dir, qualsevol estil, qualsevol Cinestar compatible amb la PlayStation europea, el tinc. I la meva cançó preferida per cantar al karaoke és I Want to Break Free, acompanyada dels seus cops de maluc mentre passo l'aspiradora imaginària. Hola, que tingueu un bon dia, una bona... i unes bones vacances i un bon solstici i que tot us vagi de puta mare.
6: Maria, a la rave.
5: Vinga, adeu, que vagi bé.
6: A mi el karaoke em recorda a Barna, que és a un sopar una mica tajilla i acabar un lloc random de karaoke cantant una mica, fent allà el tonto. I em dona bon rotllet i també em venen una mica de calfreds, perquè algun dia ens passàvem. Però bueno, i la cançó, Boig per tu, allà imitant en Carles Sabater.
0: I expertes i experts.
7: Ja estan aquí los rumberos, ja estan aquí. Ja estan aquí los rumberos, ja estan aquí. Pa que usted lo pase bien con la rumba catalana. I coses d'aquestes també, bueno. Aquest any, per exemple, vam cantar... Bueno, aquest any no, l'estiu passat. Vam cantar a la fresca dels Figaflauas. Però bueno, bàsicament fem cançons com la que ha dit la companya...
0: De Juntos...
7: Café parado...
0: Boomer...
7: Paloma San Basilio, saca whisky chelly... Saca chá del tren...
8: Mare de Déu, que boomer...
7: Cançons cutres, per què fas un karaoke?
9: And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on?
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Les al·lèrgiques al pol·len que ens canten Fer-ho tot malament, acompanyades per Andan Peralbo, amb elles i amb ell passem d'un quart de 8 ja a les 7 i 16 i hem d'anar al sonar. Ara ja sí, això que avui sentiu ben aviat ja és material sonor en viu, enregistrat fa poques hores al Festival Sonar. És a Daniel Avery. I a més, noms grossos ahir, la jornada inaugural, Cabaret Voltaire, celebrant els seus 50 anys d'història, Boys Noise o Daniel Avery, que sentim de fons, van ser els principals protagonistes. Tenim una foto del nostre oient en Salva, que si bé el Sonar obria la part musical, la d'Hospitalet de Llobregat, la fira, obria a les 5 de la tarda, a les 5 i 40 en Salva ens envia una foto que ens deixant clar que ja està el Sonar i ens ho demostra, no amb una foto d'ambient o una foto d'un escenari, sinó amb la foto de l'estudi dedicat. De fet, hi veiem el nostre company Josep Martín, encara preparant el programa, preparant l'independent especial des d'allà del Sonar. Gràcies, Salva, per la foto i ja ens aniràs explicant què tal, com es desenvolupa aquest Sonar 2026.
1: És una foto que hem passat al Carles Aledo, director dedicat, per comprovar que hi ha un treballador dedicat allà.
0: Sí, sí. N'hi havia fins a dos, eh? Sí, déu-n'hi-do.
1: Perfecte.
0: Qui vagi el Sonar aquests dies, que es passi per l'estudi dedicat que tenim allà muntat i que digui hola. La crònica de la jornada d'ahir és d'en Marc Ruiz.
2: El productor britànic Daniel Avery ha impactat el públic de la primera nit del Sonar. Ha arrencat el concert amb el seu darrer disc, Tremor, molt fosc, industrial, amb un so pròxim a My Bloody Valentine. Sense esquerdes, l'espro inicial es transformava en la calidesa d'un drum and bass elegant, amb una línia de baix clara i una melodia neta. Però recuperava la distorsió per anar cap a un so híbrid entre Beastie Boys i Mogwai, amb cançons com Rapture in Blue o A Silent Shadow, per passar de seguida a una electrònica més incisiva amb l'habilitat d'un prestidigitador. El so industrial també era la base de Boys Noise, que havia actuat poc abans, molt més agressiu, atacava la taula de mescles amb un ritme electritzant, amb greus que feien tremolar les parets. Es recolzen patrons rítmics que acaben sent hipnòtics, on l'únic que importa és el ball. Aquest productor alemany d'origen iraquí ha col·laborat amb Lady Gaga, A$AP Rocky o Nine Inch Nails, amb qui ha triomfat recentment en una actuació conjunta al Festival de Coachella. De fet, la sessió ha anat evolucionant des

0: a Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. Les quatre gotes de pluja que han caigut de matinada no han impedit acabar la festa amb el House de Chris Tucci.
1: Gràcies, Marc Garriga. Ahir, el Garriga és el del cinema.
2: Aquest és Ruiz.
1: Marc Ruiz, que ahir, aquest és el de la música, que ahir estava al Festival Sonar. El que sentim és, sí, el, ara, el concert de Cabaret Voltaire, ahir, el Sonar, celebrant aquesta dilatada trajectòria. Si aneu avui divendres, podeu veure Annie in the Hall, aquest projecte català, també el japonès Daito Manabe, o el britànic Skepta, aquest disseny habitual del Sonar. I si us connecteu a ICAT, avui, programa especial, a partir de les 8, a les 9, podreu sentir la sessió d'Afro House d'Àfrica, aquest artista i ballarina de Guinea Equatorial, que ara em direu: Roger, de què serveix saber-se totes les banderes del món? Doncs perquè m'he mirat la fitxa aquí del Sonar i abans de clicar ja et dic d'on és aquesta noia.
3: Bueno, importantíssim.
1: Vale, a 2:15 avui Mas, aquest senyor brasiler, que ja us el van punxar ahir, i demà dissabte segueix el Sonar en directe aquí a ICAT a les 8, a Colin Cosmo Murphy, a 2:45, Carlita, aquesta és de Turquia, i a les 11 Maluji B2B Benual. Teniu encara 6 concerts per sentir en directe del Festival Sonar, que s'allargarà fins dissabte ben entrada la matinada de diumenge a Fira Gran Via, Hospitalet. A les 7:21 minuts, ara volem sentir a l'Osa, que s'han endut un premi ahir.
3: Un altre?
1: Sí, que el que nosaltres no guanyem mai, que s'han nominat dues vegades.
3: A l'Alícia.
1: El premi Alícia. Ara us ho expliquem. Sentim la plaça amb les estimades a l'Osa, 4 anuncis i més històries.

0: Escoltes ICAT. La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar ICAT, la ràdio dels festivals.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: 6 minuts perquè siguin 2 quarts. Moment de punxar noves cançonetes. Avui és divendres, dia de novetats musicals. No era com abans, no, si va jurar molt. Per demostrar que el logaritme ens escolta, abans punxar...

0: amb les al·lèrgiques i just m'ha sortit aquí l'Instagram, que òbviament el miro tota l'estona, perquè sóc un centennial, l'entrevista que ha fet el Frank Lluís, el nostre company del Nota de Veu, a les al·lèrgiques al polen. Així que aneu a l'Insta de 3Cat Cultura i aquí la podreu veure. I a més, ara la sentim a Laia. Ah, per què? Ja sé que m'encanten de sortida, però per què les al·lèrgiques de nou?
1: Doncs perquè gran nova cançó. És una cançó carregada de nostàlgia que ens parla de l'erosió d'una relació i de la dificultat d'assumir que tot s'acaba. Les al·lèrgiques se segueixen endinsant en aquesta nova sonoritat que ja vam sentir a cançons com Xangai o Apocalipsi Now, amb un rock indie una mica més suau i una mica més atmosfèric.
0: Així sona aquesta cançó. Has dit el títol? No.
1: No, Un dit. Amor amb mi, es diu.
0: I més novetats. Poggioli, que presenta Entre nosaltres, és el tercer avançament del seu proper àlbum, que es titularà Com ho fèiem abans.
2: Saltant en els vidres, no veia possible. Mira quin somriure em diu en mi qui estàs irreconeixible.
3: Un disc que veurà la llum a la tardor del 2026. En aquest nou senzill, l'artista uneix forces amb la cantautora terrassenca Mari Prata per signar una cançó d'amor i luminosa, pensada per capturar la sensació d'enamorament absolut i la connexió total amb una altra persona.
0: I mira, just ahir també a l'Insta estava fent dumb scroll, i no tot és doom, perquè de cop veig la Laura Gibert, dient a punt de sortir la meva nova cançó.
3: Doncs ja ha sortit.

0: Doncs la cantant i ballarina i compositora presenta aquest nou senzill produït per Scott Ideka, una peça de pop fresc, actual, concebuda amb una idea clara, que és convertir-se en una de les cançons que defineixin la banda sonora d'aquest estiu. La Lau Gibert serà dissabte 27 de juny a les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes.
1: I parlant d'una de les altres guinees, la del costat, la Bissau, Sergi, ho dic
2: aquesta,
1: bé?
2: Aquesta, ho dius molt bé.
1: D'allí és Ansu Fati.
2: Exacte.
1: És la jugadora del Barça, ara cedit al Mònaco, que òbviament també és artista, també publica música.

0: El davanter blaugrana, que sembla que té les hores comptades a Can Barça, s'estrena com a cantant amb aquesta cançó, que és un Orson Everett una mica total, eh? Dedicat a dir que aconseguirà la noia que li agradi, sigui com sigui. Ja anem malament.
1: Bon, anem malament. Jo jugo a futbol, jugueu a futbol, que hi ha prou tòxic que s'ha plegat, no cal que us voleu fer cançons.
0: I la lletra, què tal? Doncs mira, rimes com voy a hacer todo lo que ella quiera para que me quiera.
1: Molt, molt malament.
0: A veure, si anem així, anem malament,
1: anem
0: eh?
1: Malament, anem malament.
2: Sí. Voleu, al final, criticar més vosaltres el futbolista que jo? Deixeu-lo que van de la pilota faci cançonetes.
1: Bueno, que si pot arribar una paraula amb una altra que no sigui la mateixa, millor, no?
2: Sí, sí, la veritat.
0: A veure, Cravapel, sí, millor.
2: Home, ah, quins
1: vegades. Vuelve a ser domingo por la tarde, vuelve a sentir náuseas. Això que sentim és 30, la cançó que les Cravapels ens van presentar el passat mes d'abril. Ahir al vespre, el trio musical va publicar el segon avançament del que serà el seu quart disc que es publicarà a la tardor. La seva nova cançó es diu Talk About Peace i és una crítica als conflictes bèl·lics contemporanis i cap als homes poderosos que els perpetuen. Són elles mateixes que ens el presenten.
3: Hola, experts, sóc la Carla de les Cravapels i em fa molta il·lusió compartir amb vosaltres la nostra nova cançó Talk About Peace, que és el segon avançament del nostre proper àlbum. És una cançó amb molta força que critica el món en guerra en el qual vivim actualment i els homes que no deixen de perpetuar aquestes guerres, però també és un cant a la pau i a l'esperança, i esperem que us agradi i que us faci sentir moltes coses. Una abraçada.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos. Desperteu-vos informats amb l'Anna Closa. Bon dia i bon divendres.
2: Bon dia.
1: Ara que són, com us dic, les 7:31 minuts, ja volem saber què cal saber per avui, que és una jornada molt interessant.
2: Sí, doncs mireu, heu de saber que José Luis Rodríguez Zapatero nega en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies trobades al seu despatx. El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar les pessigades econòmiques, cosa que ell va desmentir perquè assegura que no sap ni el que són. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
1: Perdona, ha dit que no sap què són les societats offshore.
2: Exacte.
1: O sigui, li podem traduir que vol dir a una altra costa, literalment, és a dir, a un paraís fiscal, és a dir, una illa remota on hi ha una altra fiscalitat i on és il·legal enviar diners. Vale? Ho dic per si no sap...
2: Si algú més li passa.
1: No, si no sap anglès, no sap què vol dir offshore, vol dir això, a una altra costa o en un paraís fiscal. Ara,
2: doncs no.
1: Per sort, ja ho sap. Sí,
2: no
1: sí.
2: ho sap. Mm-hmm. Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral si li tomben els pressupostos. Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos, de fet només, perquè la legislatura ha d'acabar el juliol del 2027 i en cap cas hi haurà eleccions el 2026. Més coses. El govern de Donald Trump defensa l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques dins dels Estats Units i també d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Pel que fa a la guerra a Ucraïna, Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou, que va ser a la principal refineria de la capital. I avui, per cert, és un dia molt especial per molts nens i nenes, perquè s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent.
1: Per tant, aquesta màxima laia de... I ara tindreu 3 dies de vacances, 3 mesos de vacances als infants...
3: Els infants sí, i tant. Sí,
1: se'ls
3: sí.
1: pot dir, se'ls pot retreure i mira... Ja tenen
3: no
1: tot...
3: se'ls ha de retreure, no, però... han de gaudir-los, que han treballat molt tot el curs.
1: Però vull dir que ja tenen tota la vida per treballar, que està bé
3: sí.
1: que parin 3 mesos, eh?
3: Que gaudeixin.
4: Vale. I que juguin.
1: Ok, a 7:33, Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, en les últimes hores s'ha fet viral que per accelerar el procés de construcció de les torres de la Sagrada Família es va fer servir Loctite. Perdó. Un adhesiu que...
3: Sí, ho he sentit, això, i em...
2: Explica'ns-ho per què.
1: Però és que la gent està molt preocupada, Anna, oi que era versió especial arquitectura? Perquè
2: sí,
1: la mateixa gent que pensava sí. que pel metro
2: que
1: passarà per sota...
2: Tallant, de veritat, eh?
1: La gent està molt preocupada.
2: És molt cansí, tot
1: a
2: això.
1: Veure, va.
2: Vinga, va. És un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se.
4: Bé, jo això també ho he utilitzat a casa, però per fer manualitats, clar.
3: No, però no és la mateixa versió, eh?
4: No, és una altra Loctite diferent.
2: Però si t'enganxes amb el dit,
1: sí,
2: aquí segurament...
1: Te'n vas a l'altre extrem, no? Perquè una cosa és l'arquitectònic, l'altra és per arreglar una cosa de casa, però ja fer manualitats.
4: Bueno, fer manualitats. Alguna cosa que se m'havia espatllat.
1: Ah, una tassa. Sí, vale, exemple, vale, això sí. Ara anem als esports.
2: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. De fet, un partit èpic catalogat pels experts com el millor d'una final ACB, on es va arribar a la pròrroga amb un triple de Claiborne a 3 segons del final. El segon partit es disputarà demà a les 8 del vespre, també al Roig Arena. Qui és només a una victòria d'emportar-se el títol de Lliga és el Barça de futbol sala, que hi va superar el Pozo Murcia per 6-1. El proper partit serà dimarts que ve al Palacio de los Deportes. En futbol sala, en futbol, el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de la segona divisió A. Els vallesans reben el Zamora a les 9 de la nit a la nova Creu Alta i han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. I pel que fa als resultats del Mundial de Futbol...
1: Sí, abans del Mundial, oients, avui el grup d'experts a aquella hora és Sabadell-Zamora, perquè jo vaig veure el partit d'anada, van perdre 1-0, però vaja, que el Sabadell va jugar igual que bé o millor que el Zamora, per tant, jo trobo que avui és d'aquells partits que
4: remuntar.
1: No cal fer massa, no? Perquè, no, és que no cal remuntar, encara, no. Només que quedin també 1-0, també és bo pel Sabadell,
4: passa
1: també puja.
4: Passa el Sabadell.
1: Vale,
4: sí,
1: vale,
4: sí,
1: ara
4: sí.
1: Miro si ho fan Esport 3.
2: Una mica el que acabem d'explicar, no? Vale, això? Vale. Doncs els resultats del Mundial de Futbol, heu de saber que Mèxic ha superat Corea per 1-0,
1: sí.
2: De fet, ja ha quedat classificada per la segona fase, Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. Pel que fa als partits d'avui, a les 9 de la nit teniu un Estats Units-Austràlia, a les 12 de la nit Escòcia-Marroc i ja de matinada, doncs, a 2:45 Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai.
1: Ah, el quart dividit, Laia, el teníem amb el partit de...
3: d'Escòcia-Marroc.
1: I t'has decidit ja?
3: No, però vale. És més bastant igual.
1: Vale. Nació sense estat com Escòcia, a mig quart de la Laia, i l'altra, la selecció, podríem dir, factual catalana, que és on juguen els catalans de veritat, que és la de Marroc.
3: Ah, exacte.
1: Això serà, com diem, a mitjanit, eh?
2: Sí,
1: vale,
2: a les 12.
1: El dilluns ho comentem, oients, aquí al grup de WhatsApp. Ara el temps per avui, que obríem aquesta hora dient que fa caloraca immensa i la cosa no pararà de millorar per la gent que sigui team calor.
2: Exacte, perquè de fet ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge i s'allargarà, de fet, fins dimarts. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Avui les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i el temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental. I vaja, doncs veurem a veure què tal aquesta setmana.
4: A veure com ho suportem tot
1: plegat. La Halsey posa música en aquest divendres calorós. Ens canta Could Have Been Me. I ara de seguida, Laia, un compte de quina àrea?
3: Mira, llengües minoritzades avui també.
1: Vale. I a banda del català, de quina es parla?
3: Bueno, ara ho veuràs.
1: Hi ha galès?
3: No.
1: Aquí tranquils que estan els galesos.

0: Les 7 i 39, l'hora del compte, avui llengües minoritzades, i de fet una en concret, ni la que deia jo ni la que pensava algú altre. Avui una llengua que de fet bastant propera, romànica també, Laia.
1: No sé si esteu al cas de l'asturià, si coneixeu algú que el parli o sabeu quants parlants té.
0: De fet, mira, a l'últim llibre de l'Emma Zafón, que aquí el vam recomanar per Sant Jordi, que es diu La Mare, hi ha un tio, una mena de miner o tal, així bastant atractiu, i pues un personatge, una mare del poble, pues se'l folla, saps? Bueno, el tema és que el tio aquest és tan guai que en tot el llibre només parla asturià. Se'n va a un poble de Castelló i asturià tot el dia. I el llibre llegeixes i l'entenguis o no l'entenguis, una mica sí, una mica no, pues és l'experiència que tens. Sí.
1: Doncs mireu, actualment hi ha una mena uns 110.000 parlants nadius de l'asturià. És que són xifres reduïdetes, eh? És a dir, clar, són una població que és la que és, i a més, doncs, ja ho sabeu, llengua minoritzada, doncs, naturalment, dins la península ibèrica, com tantes altres, però potser segurament doncs més.
2: Estava mirant quants habitants té Astúries, és 1 milió, per tant, estem parlant d'un 10%.
1: Exacte, queda relegat a poca gent.
0: Però també ho cuiden allà, que sigui a nivell comunitat autònoma?
1: A nivell administració pública, gens. Però és veritat que m'agrada aquesta idea que a través d'allò que dic, a vegades les xarxes socials tenen alguna cosa bona, i una d'elles és doncs, que aquestes petites bombolles doncs, poden tenir també el seu espai. I hem trobat un compte superxulo que es diu Asturxules, que el porten justament dues noies joves i que el que fan és certament reivindicar doncs, la vigència d'aquesta llengua, que es pot viure amb normalitat, perquè si alguna cosa bona té aquesta llengua, igual, per exemple, trobo que el gallec o altres d'aquestes que són molt semblants a altres veïnes, que encara que siguin molt més grans i les oprimeixen, sí que és veritat que almenys té la part que són fàcils d'aprendre i fàcils de fer servir.
2: L'asturià és el mateix que el bable?
1: Sí, però bable és una denominació actualment pejorativa. Està considerat...
0: Però, no s'ho reapropien com quan diuen que té, que allò com maricón, puta...
1: No. No em consta, però potser sí, però no en tinc constància.
0: Bueno, de fet, cuir era molt pejoratiu al principi, i ara cuir ja ho podem fer per moltes coses.
1: Doncs podria passar que donés la volta, però no em consta.
0: A més, no és cosa meva decidir això, no?
1: Exacte, clar. Això ja ho faran ells.
0: Adéu.
1: Mira, voleu sentir una mica les asturxules?
2: Home, i tant.
1: Mira.
3: Veis que haya, como sobre todo en la gente mod, en la gente más joven, un interés por volver a pensar en esa identidad asturiana?
4: Sí, o sea, yo noto, pues, a más de asturxules... Pues la gente que conozco, ¿no? En mi entorno, incluso en Esprat, que estudios contabes de algo de aquí, de Asturias, del asturiano, de la tradición, de la historia. Y existe una amabilidad por su parte, unas ganas de conocer, ¿no? De, sí, interesante.
1: Bé, veieu, s'entén bastant bé. A més, en aquest compte, doncs, va naturalment divulgació de la llengua, però també, doncs, similituds amb altres llengües de la península, també parlen, doncs, de festivals de música que es fan amb aquesta llengua, grups de música que hi ha, doncs, que també recuperen la llengua, i també una part d'aquesta reivindicació que també trobo que tenen en similitud amb el gallec, perquè més tan a prop, que diu, una campanya que diu o peor galego, el que non se fala, doncs o peor asturiano, el que non se fala, no? Aquestes idees de que al final és millor que tots ens hi posem o que tothom s'hi posi una mica, encara que no ho facis del tot bé, però la recuperació de llengua és tan important que millor fer-ho així.
0: Hi ha un dubte. La gent que no vol que es parli, es pensi o s'escrigui en gallec o asturià, qui són?
1: La mateixa gent que no volen que es parli, es pensi o s'escrigui, no?
0: Gràcies. L'Instagram es diu
1: Asturxules, i és a mi m'agrada molt, i així sabreu més coses doncs, de l'asturià, no?
0: Suposo que vol dir que són unes ties molt xules, el que porten, no?
1: Sí.
0: Amb peu de guerra, en Xavi Sarrià, des del País Valencià, també el Diluvi, els Smoking Insults, i des d'aquí, des del Principat, els Catarres. Tots juntets, ens acostem a 3:15 avui del matí, traieu el mòbil, que esteu no tan xerraires avui, una mica endormiscats, que ara heu de votar la cançó de les 10. Aquí al nostre grup de xat teniu l'enquesta.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
4: Doraemon!
3: El teu gat còsmic torna a casa.
4: Ho hem aconseguit!
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
5: Visca!
3: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
6: Així sona Els Experts.
7: Tothom té defectes, jo encara senyor. Ningú no és perfecte.
8: Vale.
7: Ja no et faré més cançons.
9: Dic més cançons perquè la Laura no em renyi.
10: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
11: Redonden aquestes paraules.
9: Mira, te l'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
10: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
6: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: La 7:47, mira, Laia, tema asturià, els nostres oients, ja saps, intel·lectuals tots ells,
10: tots.
9: Ens escriuen Ferran, el mateix oient que de tant en cita poemes, i ens diu, escolteu, que Rodrigo Cuevas canta en asturià.
10: Sí.
9: I t'has molt ben dit de fer-ho, perquè això vol dir que crec que la majoria de gent que ara està escoltant aquest programa, algun concert o un altre de Rodrigo Cuevas, que ve sovint aquí, ara
10: sí,
9: a l'època de festis.
10: Sí, és un personatge molt interessant.
9: Per tant, heu sentit algú cantant en asturià com aquest artista. I en Sisu ens diu, jo tinc uns amics meus asturians i tenen un grup de música, i sí, és tot en asturià, que es diuen Clocau, si voleu buscar amb que sona que bastant
10: guai.
9: Hardcore. La resta, pronuncieu-vos si ens voleu escriure missatgets al nostre WhatsApp.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
9: I no fugiu d'aquí perquè teniu ja penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Heu de decidir l'última que sonarà a la nostra setmana, com sempre, a partir de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
6: L'efemèrdida.
12: Un 19 de juny, com avui de l'any 1999, s'estrenava la pel·lícula Tarzan de Disney als cinemes.

la primera pel·lícula animada sobre aquest personatge creat per l'escriptor Edgar Rice Burroughs l'any 1912, tot i que fins aleshores s'havien fet fins a 47 pel·lícules d'aquest humà que queda orfe a la selva africana i és adoptat per un grup de simis i goril·les. De la pel·lícula, sobretot recordem la banda sonora, que va ser encarregada per a Phil Collins, segurament perquè van pensar que el bateria li donaria, no sé, un ritme de tambors adients a la història. Si més no, la cançó principal, aquesta que sentim, You'll Be My Heart, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original, i d'això va la tria de la cançó d'avui, cançons de pel·lis Disney guanyadores de l'Oscar, com per exemple aquesta altra.

és el Let It Go de Idina Menzel, cançó principal de la pel·lícula Frozen, que va sonar i sonar fins a 2014, des del 13 fins al 14. De fet, la cançó es va instal·lar des d'aleshores en el nostre imaginari col·lectiu per parlar de qüestions relacionades amb el fred o l'hivern. Més cançons a Disney guanyadores de l'Oscar.

Això que sentim és a World New World, un món ideal, cançó que formava part de la banda sonora de la pel·lícula Aladdin, de l'any 1992. La cançó la interpretaven Brad Kane i Lea Salonga i també s'ha consolidat com una de les cançons més recordades de la història d'aquesta companyia. I acabarem amb la cançó que segurament més recordada, La Sireneta.

0: era l'Under the Sea, aquella cançó que cantava en Sebastián, un cranc vermell jamaicà amb un bon accent marcat. El cranc ens parlava de les bondats del fons marí en contraposició a tot allò que passava fora de l'aigua a terra ferma, que vindria a ser una mica com l'infern. Quatre cançons de Disney guanyadores de l'Oscar. Quina voteu per tancar el programa? Phil Collins amb You'll Be My Heart i Idina Menzel amb Let It Go, Brad Kane i Lea Salonga per A Whole New World d'Aladdin, o en Samuel Wright per Under the Sea.
1: Són totes xulíssimes, eh? Clar, Sergi, avui s'ha de dir, tot hits.
2: Molt ben fet, Sergi. Oiga,
0: molt bé,
2: gràcies.
0: Dic que avui està emocionant perquè només a 4 clics, la primera sobre la segona, està guanyant, sí, la cançó d'en Tarzan, d'en Phil Collins, però darrere, super atrapejant-hi els salons, Under the Sea, de la pel·li La Sireneta, més enrere les altres dues. Vosaltres podeu entrar, clicar i decidir l'última cançó que sonarà avui. Per tant, tancarem la setmana amb una cançó de Disney. En Ferran, el nostre oient, aquell que cita poetes, ens acaba de compartir un poema d'en Aguilar Amat, un passatge, voleu que el reciti?
1: Sí.
0: Diu, tot el que donis et durà més lluny.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Ferran. I ara, les glosses de The Vaccines des de Londres, amb el seu If You Wanna.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé. El vent canvia...
2: En el que portem d'hora de programa ja hem sentit dues vegades les al·lèrgiques al pol·len i dues vegades les alosa. Alguna queixa?
3: Cap.
4: No? Cap ni una, que ens agraden
3: molt.
2: Us hem d'explicar que les alosa, també Momi Maiga i també el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat guardonats en els 7ens Premis Alícia, que són els que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Doncs els enguany es van celebrar ahir a l'Auditori de Barcelona. Doncs Tots els Matins del Món és el programa dels nostres companys de Catalunya Música, de les nostres companyes, que seuen molt a prop nostre, i de fet fa escassos minuts la Maria Montes, que arriba poc més tard que nosaltres a la ràdio, diguéssim, si arribem a les 6 nosaltres, ella arriba a quarts de 7, entra per la porta amb el seu guardó.
4: Ben carregat.
2: El guardó Alícia.
4: Cal dir que no el portava a la mà, el portava en una bossa.
2: Sí, però jo no l'he donat. L'he sospesat, l'he sospesat, perquè la gent quan guanya un Goya diu, no, com pesa ese cabezón, eh?
4: I
2: perquè, perquè ets un nyicris. Bé, no, metàl·lic, però guai. Sentim la nostra companya, la Maria, premiada.
5: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi.
4: Molt bé, Maria! Molt bé! Que ben parlat, per favor.
2: La Maria Montes, del programa Tots els Matins del Món, és una de les conductores al costat de l'Ester Pinar, programa que comença ara, d'aquí 5 minuts, a les 8, a Catalunya Música.
4: No marxeu, eh?
2: Bé,
4: no
2: marxeu. El podeu escoltar a la
3: també
2: carta.
3: També a la carta, clar.
2: Exacte. El Premi Alícia a la trajectòria està per la veterana organista Montserrat Torrent, de 100 anys, una de les figures clau en la interpretació organística i de la divulgació del patrimoni musical. També són veterans, aquesta gent que, jo crec que, Laia, algun dia farà 100 anys del naixement de Santi Balmes.
3: Exactament, home, sí.
2: Doncs actuaran els Love of Lesbian, ja a punt de retirar-se al Festival Itaca Sant Joan, que converteix la platja gran de la Sartida en l'epicentre de 3 nits de música per donar la benvinguda a l'estiu. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
6: L'últim concert de Love of Lesbian a les comarques gironines abans de l'anunciada aturada indefinida és un dels plats forts de la primera nit, juntament amb Dan Peralbo i el Comboi o Sidoní. El punt àlgid serà la gran revetlla de Sant Joan, de dimarts. Martí Aiguabella, codirector artístic del festival.
7: Combinant artistes similars del panorama nacional català, amb la presència de 31 Fam, Tamba Ribé, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà el DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
6: Demà s'estrenarà un nou escenari gratuït a la plaça de l'Església de l'Estartit amb actuacions en horari de vermut com la de Sodi, i el mateix dissabte actuaran a l'escenari de la platja grups com la Ludwig Band.
2: Gràcies des de Girona, Maria Rovira, i de la mateixa manera que ahir parlàvem dels Premis Llibreter i que en Ferran García s'enduia el Premi a Novel·la per Sau i que aquí el vam entrevistar en el seu moment, doncs la mateixa editorial Males Herbes avui torna a estar de norra bona perquè la Roser Cabré Verdiell s'ha endut el Premi Creixells, que atorga l'Ateneu Barcelonès a millor novel·la publicada l'any anterior, i aquí la vam entrevistar també pel seu llibre Que morin els fills dels altres. Sentim la Roser.
8: Els premis en general a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta de l'autor, i en el meu cas em donen doncs, una empenta molt evident a seguir fent una literatura des de l'univers propi.
2: Felicitats, Roser, i pilleu-vos del seu llibre, que està ben guapo, Que morin els fills dels altres. Terrorífic, com és habitual en la seva obra, però també emotiu, familiar. Ens acostem a les 8 del matí, passem dels llibres a la música, bé, o a la nostra creativitat literària, perquè ara us portem la cançó IA, la que cada dia us escrivim, heu d'esbrinar quin personatge del programa, i que musiquem amb intel·ligència artificial. Avui, que parlem amb vosaltres de karaoke, la cançó explica una situació que molts d'aquí hem estat alguna vegada, segurament hem viscut també.

Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: gent, amb la Pegatina i els Amics de les Arts. Amb ells comencem aquesta nova hora de divendres. Avui és dia 18 de juny.
1: 19.
0: 19 de juny, i avui tindrem temperatures ben altes, eh? A Ponent arribaran els 38 graus, però alerta que diumenge, gent de Ponent, el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell, ultrapassareu per primer cop enguany els 40 graus. Per tant, cap de setmana de calor. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: Laia Vidal.
3: Bon dia, Roger Saró.
0: Anna Closa.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Anna. Parlem de consum.
5: Cada dia obro la persiana i no sé com, ja no tinc calés. Fantasia fins que recordo que res és gratis i no puc més.
0: Ah.
5: Està pel mar, les costa...
0: Atenció a aquesta nova tecnologia, parlem com us dic de consum, perquè a partir d'ara es podrà cancel·lar fàcilment una compra que haguem fet per internet, que al principi penses no haver-ho comprat, però clar, hi ha gent que té una mica d'addicció i també s'ha de ser comprensiu al respecte.
2: Exacte.
3: Sí, a veure, qualsevol pàgina web on es pugui comprar algun producte online, hi haurà d'haver doncs un botonet que et permeti cancel·lar de manera fàcil, senzilla i ràpida aquella compra. Comprar per internet és una tendència que va a l'alça i la Unió Europea doncs ha impulsat una llei que obliga a que cada empresa permeti al comprador poder cancel·lar aquella compra de manera fàcil. En general, comprar per internet doncs és bastant fàcil. De fet, si tens el teu mail i la teva targeta vinculada al mòbil i una direcció predeterminada doncs on rebre aquell producte, comprar és facilíssim. Però quantes vegades ens haurem penedit d'aquella compra?
2: Ho dic o t'ho explico?
3: Sí, no? Doncs ara, quan vulguem comprar, al costat del carret de la compra hi haurà un altre botonet que et permetrà cancel·lar aquella compra que potser doncs has fet de manera una mica impulsiva. Sovint ens ha pogut passar allò que hem comprat sense voler o no hem raonat bé perquè volem aquell producte i al cap d'un segon d'haver-ho comprat ens en penedim. Això a mi m'ha passat diverses vegades.
1: Sí, sí. Home, diuen que és un fenomen molt estudiat, la compra impulsiva,
3: sí.
1: No?
3: Sí, i a més a més, quan te n'adones i dius, ostres, potser no ho necessitava, doncs per poder cancel·lar aquella compra hem d'enviar mails, hem d'entrar en alguna subcarpeta, alguna finestra secundària, perdre moltíssim temps i carregar-nos de paciència navegant en pàgines doncs, que són poc intuïtives o llegint condicions enrevessades que no s'expliquen amb claredat.
1: Clar,
3: si realment ells, aquell producte, doncs, podràs.
1: Jo crec que ells ja juguen amb això, no? És a dir, ells ja pensen que si tu te'n penedeixes, ho tinguis fet difícil per poder cancel·lar.
3: Exacte.
2: Doncs això ho vol erradicar,
3: Sí, sí. De fet, doncs, a partir d'ara trobarem un botonet, el botonet de cancel·lar, que l'hauríem de trobar just al costat del que et permet comprar, i quan cliquem, doncs, se'ns hauria d'obrir una pàgina, una sola pàgina, que ens demanarà que omplim o que confirmem tres dades bàsiques, com ara, per exemple, doncs, el nostre DOM, l'identificador o el número de seguiment d'aquella comanda, i també doncs, com ens poden contactar per rebre el comprovant conforme doncs, nosaltres hem cancel·lat aquella compra.
1: És a dir, encara que haguem pagat, encara que haguem fet el pagament, podrem penedir-nos-en i cancel·lar la compra.
3: Exacte, i llavors tu has d'omplir doncs, aquestes dades o confirmar-les, perquè potser doncs, ja està omplert. I vaja, doncs, aquest sistema de cancel·lació haurà d'estar disponible durant tot el termini legal de desistiment, que sol ser d'uns 14 dies, però vaja, si reps el producte abans d'aquests 14 dies, doncs l'empresa haurà de facilitar-te maneres de com tornar aquell producte. Mm. Però vaja, el que dèiem abans, no? Que si ens arriba un producte l'endemà o al cap de dos dies...
2: Clar,
1: tu em pots penedir al cap de 10, aquí és més complicat, jo crec, no?
3: Sí, potser hauran de afinar una mica més tot això,
1: sí,
3: perquè...
1: Sí, a veure, lletra petita.
2: Puc fer una petició?
3: Sí.
2: A més d'això, el tema de subscripcions, que sigui igual de fàcil subscriure't a una cosa que deixar-te...
1: Això, teòricament, ja vam fer una normativa
2: sí,
1: per això,
2: sí,
1: que passa que no tothom ho posa igual de fàcil.
2: Jo, t'ho juro, a mi em va passar, em vaig subscriure un cop a De Son, em vaig intentar,
1: marxar,
2: i em van fotre en una mena de chat en el que jo deia, vull marxar, i em deien, tu has pensat bé? Un moment, i et faig una oferta. I dic, no, vull marxar.
1: Vull marxar.
2: I vaig estar, però quan no sé quanta estona, dic, de veritat?
1: Clar, això teòricament és denunciable de consum, clar.
0: És equivalent a la meva cadena de mails absurda amb l'arquebisbat de Tarragona, quan volia fer apostasia.
2: No ho sé.
1: Sí,
2: jo
1: no, clar, no, jo no aquest tipus de coses.
0: No ho vaig aconseguir jo.
1: És molt
2: tu
1: difícil.
2: Tu reclama el teu botó d'apostatar. Jo reclamo el botó de deixar de subscriure't alguna
0: perquè,
2: cosa.
0: Perquè a la web més fàcil, això també és una putada, però l'opció més fàcil, la gent que ho fa millor, igualment t'has de comprar una lupa, per trobar l'últim clic, l'últim
1: llarga. Sí, sí, la petita, sí, sí.
0: I més música amb els Bloc de Munt, que ens canten Shut Up and Dance per despertar-vos. Són les 8 i 7. I ara parlem de seguida d'un nou estudi, Laia, d'hàbits sexuals.
1: Sí, ara veureu, hi ha coses sorprenents.

0: Així sona els experts.
1: Sempre acabo, no sé per què, anant-me'n a casa de pares de gent, que és una cosa que amb 30 anys ja no hauria de passar.
2: Què diu ara? Què diu? Mare,
1: no és que les parelles amb qui tu t'allitis tinguin fills, sinó que vas a casa dels seus pares.
3: Ah, vale.
1: Però potser sí que és veritat que una de les coses que més enrere em va tirar una vegada és que estava amb una persona que estava profundament enganxada al vàper.
4: És això de les cigarretes electròniques?
1: Sí. Sí. Vale. I que tenia tota la tauleta del llit plena de papers de netejar el vàter. Ai, el vàter.
5: Ui, això és un lío.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: I arriba la Laura Grau, 8 i 10. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
3: Moment de parar de sexe.
1: Sí,
3: para atenció amb aquesta novetat, un estudi que ens porta la Laia.
4: Sí, 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també 3 de cada 10 homes admet haver pagat per sexe.
3: Perdoneu la meva introducció, que no sabia de què anava el tema. Això no són relacions sexuals, això és violència.
4: No,
3: això és
4: sí.
3: Violència. Sí.
4: Sí, bueno, coses que potser no intuïem, no? Sí. L'enquesta, que feia 17 anys que no es realitzava, revela una societat més tolerant, però menys satisfeta amb la seva vida sexual. Si l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols veia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen menys, el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%.
1: Jo l'altre dia no sé d'on vaig treure aquesta dada. Font, canaletes, però és que em va impactar molt perquè vaig pensar que era un mitjà seriós, que era que la gent, que el 15% de les persones en parella estaven satisfetes amb la seva vida sexual.
6: El 15%, una de cada
4: 15%? 10.
1: Vaig pensar, bueno, no estava tan mal, tu.
6: No, ja t'ho dic jo.
4: Mireu, també ha canviat la percepció de la diversitat sexual, eh? En aquest sentit sí que hem millorat. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ja ho pensen 9 de cada 10, sembla que en alguna cosa sí que avancem. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia.
6: Sí, davant... gairebé una de cada 3.
4: És molt fort, sí, davant de només el 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això es demostra que cal reforçar l'educació sexual, i això ho diu també la ministra de Sanitat, la Mónica García.
7: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències importants en el consum de pornografia, que reconeixen el 71% dels homes i només el 25% de les dones. Jo no era conscient de tanta desigualtat en aquest tema, eh?
6: Sí, home.
4: Pel que fa a la prostitució...
6: Tu no eres conscient d'això?
4: No ho sabia jo, que ni potser que hi hagués tants homes i en canvi tan poques dones, saps? Jo pensava que estava una mica més equilibrat. Pel que fa a la prostitució, com dèiem, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
6: Aquesta,
4: per mi, és de les més flagrants, aquesta dada.
6: És quasi un de cada 3, eh? És molt bèstia, aquesta dada.
3: Doncs és l'última enquesta de salut sexual que ha fet pública el CIS. Ara parlem més de música i de festivals. Perquè en el que portem de programa d'avui hem parlat del Festival Ítaca, a l'Estartit, hem parlat del Festival Sónar, que ja ha esclatat a Barcelona, i un oient, en Jordi, el nostre grup de WhatsApp, ens diu i Lleida què? I Lleida què? Que ja ha començat el Magnífic Fest i jo hi vaig anar ahir i ens ha enviat fotos.
6: Home.
3: Jo li he dit, Laura, doncs envia'ns una crònica si en saps tant. I saps què he fet?
1: Enviar-nos una nota de veu.
3: En Jordi.
8: El tribut a ABBA amb ABBA The New Experience va donar tret de sortida, seguidament de la rumba feta ponent amb claquera i rematent la nit amb l'energia de Mont DJ. Avui, el plat fort amb Joan Dausà presentant el seu nou treball, Lori Meyers i Svetlana, entre d'altres. I demà, rematant el festival Love of Lesbian i Tu Otra Bonita i molt més. A disfrutar de la bona música i el bon ambient a Lleida. El Magnífic Fest, que durant 3 dies omplirà la capital del Segrià de música, menjar, quilòmetre zero i bon ambient.
0: Fins aquí les notícies.
8: Lobos Lesbian.
1: Molt bé, hi ha fusta aquí, eh?
6: Mira, el tio s'ha posat super en el paper i, a més, utilitzant paraules com el plat fort,
3: aquestes coses que... I tret de sortida, eh?
6: Molt bé.
3: Tot molt original.
1: Veu de TN, no?
3: Mira, sí. Jordi, t'ha faltat dir que hi havia vi de la terra i i t'ha faltat posar declaració del director del festival. Et posem un buit i, si vols, et posem de mostra la nostra companya de Lleida que es dedica a això, que és la Júlia Albàcar, a veure com ho fa. Més seriosa, potser.
5: Un magnífic fest que arriba amb previsions de temperatures molt elevades, però això no espanta l'organització perquè han previst ombres, perquè el recinte ja té força arbres i perquè la programació comença a les 8 del vespre cada dia. Santi Salvadors, el director del Magnífic.
9: Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que acostumem a tenir aquí i és la millor opció per afrontar-la.
5: Després d'una festa de benvinguda ahir, avui serà el torn de Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana i Kitai, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
9: Pues és el Segre, Olides Garrigues, Pere de Lleida... tenim un espai que és Gust de Lleida que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de les nostres terres, i també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
5: I demà, Love of Lesbian, Tu Otra Bonita, Sobre Zero, Rafarinho, Ecstasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
0: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
10: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: Segueix la competició per ser la cançó de l'estiu catalana. Si tu hi poses les paraules biquini, biquini, guanyes uns quants punts. Igualment, la de les fades és potser una de les cançons més dures dintre aquest subgènere musical de cançó de l'estiu, almenys entre les que s'han publicat de cara a l'estiu que està a punt d'arribar. Laia, recorda'ns com funciona el calendari d'Argent.
1: Mireu, és el calendari d'Advent Expert i el que heu de fer és fer un pronòstic. Heu de dir quina serà la cançó de l'estiu d'aquest any i en funció del dia en què feu el pronòstic, si l'encerteu, tindreu més o menys punts. Cada cop hi ha menys punts en joc, perquè vam començar a primers de juny i cada cop s'acosta més Sant Joan, que és el dia en què donarem per tancat el nostre calendari d'Advent.
2: 5, no? 4 o 5 punts.
0: La Laia farà el veredicte de cançó de l'estiu i llavors, que l'hagi dit més aviat, el nostre grup de WhatsApp guanyarà un regal genial per determinar.
1: Recordar-vos que podeu canviar el pronòstic, si en vau fer un a principis de mes i ara creieu que us vau equivocar, encara que sigui per menys punts, però podeu canviar el pronòstic i valdrà l'últim.
0: Val l'últim vot,
2: Crec que aquells que hagin dit Joan Dausà i aquell papi... Posa-la al disc.
0: Ho està patant fort, això.
2: Ho està patant fort.
3: Però això vam dir que ho decidiríem al setembre, no?
2: Ja, però ja ho veuràs tu al setembre.
1: No ho sé, quan ho decidirem. Bueno. Home, ara no té massa sentit.
2: Ho decidirem
1: no,
2: quan no. Vulguem.
0: Bé,
3: la dictadura dels experts.
0: Ara, anem a les salses.
2: Vinga.
3: Som-hi.
0: Quin és el poble més al nord que es parla català?
1: Salses?
0: Mira, el nostre oient, en Joan, diu que ha ampliat l'enquesta, diu, exclusiva, us amplio l'enquesta del CIS sobre sexualitat. En Joan el que fa és parlar, quan va recollir la canalla, amb altres pares i mares, que tu, Laia, Sergi, dieu que sempre ho feu, encara que us avorreix, però és com una convenció social.
1: No, no ens avorreix, a mi m'encanta.
0: Ah, i a tu, Sergi, t'encanta?
2: No, feu comentaris que m'escolten els pares.
0: Vale. Doncs, diu, la meitat dels pares de l'escola estan separats, i tant els separats com els casats, tots troben a faltar tenir sexe més sovint. És una cosa com generalitzada.
1: Els homes sempre troben a tenir sexe més sovint. Jo crec sempre, Laura, casats, mort, vius...
3: Com a...

0: sessions obertes ho comprem, però fem-ho a l'antiga, vale? Vull dir, fes el que vulguis, però no m'ho expliquis.
1: Val.
2: Ah, aquesta és la conclusió, que s'ha arribat.
1: Però
0: és
1: sí,
0: el que està passant al meu entorn.
1: Establint aquest pacte que sí, que som una relació oberta.
0: Sí,
1: i
0: home, clar, no. Una Rose, sí, una relació oberta unilateral secreta, no la
2: aquesta
0: volem.
2: Val, que no val, pot, val. Això sí que està malament.
1: Val.
0: Però ja com que ha quedat el pòsit aquest de sí que estem a favor de les no monogàmies perquè creiem que estar amb una persona per tota la vida i no relacionar-te amb cap altra és una cosa utòpica que nosaltres no farem, que vam fer els nostres pares, però que no hi creiem, perquè no... Bueno, el que veiem és que dona problemes, també. Vull dir que és mentida, al final tothom acaba fotent-se les banyes i després deixant-ho, per tant, fem-ho bé, fem-ho consensuat. Ara bé, la part que consideràvem més dolorosa, que és la d'assabentar-te amb qui ha estat la teva parella, clar, què han fet, com ha anat, això ens ho podem estalviar, no m'ho expliquis.
2: Clar.
0: No m'ho expliquis. Llavors anem a parlar una mica de fins a quin punt la veritat està sobrevalorada, quan s'ha de mentir i quan no s'ha de mentir.
1: D'acord.

0: Mentrestant, els oients m'aneu dient si això també ho esteu detectant al vostre entorn, perquè penso que és un fenomen. No sé quina franja d'edat abarca, eh?
1: Però va ser interessant a la gran cita, que va sortir molt el tema, perquè va ser com el punt de debat clarament entre una parella de nois que no van seguir junts per aquest tema, perquè un clarament era partidari de relacions obertes i d'aquí no es movia, i l'altre n'era absolutament detractor i d'aquí tampoc no es movia.
0: És que em sembla bé, perquè són models molt oposats.
2: Totalment. Va. Però jo crec que aquí ara estem parlant sobretot de tema relacions obertes, sí, explicar-ho o no explicar-ho.
1: Sí, perdoneu, era perquè sembla com el meu contacte amb el món de les d'això. Va, segueix.
0: Si arribats al punt que ja decideixes que això serà així perquè tu, pel que sigui, no creus en una relació tancada, has de decidir en quines condicions es dona aquesta relació oberta, no?
1: El conveni, no?
0: Llavors, el que us deia, estic impactada perquè la majoria de les meves amigues estan decidint anar a escombrar una mica enrere i dir, mira, relació oberta sí, informació no. Llavors, el seu pacte, i el que jo penso que jo potser compartiria, si tingués parella en aquest moment, és que quan aquesta relació externa a la relació principal no té cap tipus de rellevància emocional i afectiva per a la persona implicada, no fa falta compartir aquesta informació. Vull dir, a no ser que de cop diguis, mira, és que és una persona, per exemple, molt propera a tu. Que això a vegades també hi ha gent que pacta no fer-ho, eh? De dir, sí, sí, relació oberta, però amb gent desconeguda. A mi no em ratllis amb gent del meu entorn, que jo crec que és impossible, eh? Jo no faria aquest pacte perquè crec que no s'acaba donant mai.
2: Però, alerta, no expliquen ni que l'han tinguda?
0: És que per què és important, saps? Vull dir, si tu has estat un cap de setmana de festa amb les teves amigues, te n'has anat a una festa major del Pallars i t'has enrotllat amb un noi pallarenc perfecte que no veuràs mai més, aquesta informació que li aporta la teva parella?
2: No, però entenc que en una relació oberta, per exemple, si a tu et pregunten què has fet aquest cap de setmana, clar, si tu ocultes informació ja no veig aquesta obertura de ment, no?
0: Bueno, tu, sí, tu contemples la possibilitat de que potser s'han aliat amb algú altre, però tu mateix ets la que no ho vols saber.
2: Clar.
0: Ets tu el que estàs demanant no tenir aquesta informació.
2: Val.
1: Perquè ja, Sergi, jo estic com tu, vull dir, per mi és tot raríssim, bueno. I molt problemàtic. És que...
0: Nois, doncs aquí hem arribat les fornades a darrere
1: que
0: per...
1: Sí, jo soc d'orelles, però és veritat que se'm generen 46.000 preguntes, igual que el Sergi diu ara això, no?
0: Sí,
1: que...
0: no, és un problema perquè no hi ha referents.
1: Clar, i tu t'estan explicant que per cap de setmana dius, aquesta part no te l'explico que no t'agradaria, home, doncs llavors ja veia puta merda, vull dir que és pitjor.
0: Clar. No, al revés, perquè no ho has de dir. O sigui, tu dius, com d'anar cap de setmana? Perfecte, mira, hem pujat aquesta muntanya, hem dinat aquí, hem fet allà, què? Hem anat de festa i hem tornat. Ja està, no hi ha cap més...
2: És el més sucós del cap de setmana, allò, no, en teoria?
0: No, depèn de la importància que li donis tu. Clar, aquí. És on tu has de valorar.
1: És que aquesta penya també se'm anava amb una altra com qui es moca amb un clínex, saps què vull dir? Llavors, clar...
0: Ostres, Laia, com està sortint ara,
1: no,
0: eh?
1: La
0: petita conservadora que portes
1: dins. Em refereixo que si tu això ho trivialitzes, perquè tu no li estàs donant importància a aquella relació, no a la que tens tu sí que li dones, però allò que has tingut no li estàs donant importància, no?
0: No, simplement estàs respectant una mica els teus desitjos que saps que tota la vida tindràs.
2: La comparació està brutal, eh?
1: Però vull dir que...
2: Te'n vas amb un altre com qui es moca amb un clínic.
0: No li estàs donant a mi mare.
1: Perquè no li estàs donant importància que li dones a la teva parella, que aquesta sí que li dones.
2: Sí, sí.
1: I tu, justament per no faltar-li, dius, això ha sigut una cosa com jugar al partit de futbol.
3: Ara de seguida sentiràs la teva mare cantar, és que volíem demanar per karaoke, i la gent està enviant àudios cantant, eh? Vale, sí, continuem.
1: Perdó, segueix, Laura, jo no hi ha res més, que si no...
0: No, endavant, sí, és un debat obert, això, ja et dic, també la teoria sempre funciona, però és la pràctica que fa aigües per tot arreu, per això ens hem hagut d'inventar com aquestes mesures de retrocés, de dir, no, és que la teoria que ens funcionava, d'explicar-nos-ho tot, potser no ens feia tanta gràcia.
1: Es va canviant sobre la marxa, no?
2: I perdona, que la cosa no funciona, ho acaba de diagnosticar aquesta enquesta de salut sexual, que diu que estan parlant d'un 15% de les parelles que no se sentien satisfetes.
0: Això és una dada que jo vaig sentir que no sé dir-te on la vaig llegir. El que ha dit la Laia era que

0: només el 80%, no? Així de les persones estan, de les persones en general, estan satisfetes amb la seva vida sexual.
1: Sí. Segueix, Laura, segueix.
0: Quan no dir cap mentida, o sigui, quan dir la veritat, quan aquesta mentida t'obliga a dir altres mentides.
1: Clar, quan la bola es fa grossa.
0: Clar, si tu, no ho sé, en aquest cas que estàvem parlant ara, dius, no va passar res, tal, no sé què. Ai, clar. I amb qui vas dormir? No, amb una amiga.
1: Clar.
0: O sigui, quan ja la bola, o sigui, la mentida porta una altra mentida, llavors jo recomano que no la diguis.
1: No és tan estrany que passi això.
0: El què?
1: Que s'hagi de dir altres mentides per dir la primera mentida.
0: Per mi és la línia vermella de dir, aviam, una mentida aïllada, sola, piadosa, d'intentar no fer patir la gent, em sembla correcte. Quan això porta a inventar-te una història que realment no ha passat... Clar, aquí és on jo posaria la línia vermella.
2: Jo estic d'acord, clar. En el moment en què tenim una relació oberta, ostres, no ho menteixis d'aquesta manera. És que aleshores sí que...
0: Jo no parlo només de relacions obertes, vull dir, ha sigut l'exemple inicial, però en general...
2: En una relació tancada directament, doncs, deixa de mantenir la relació.
1: Ah, però tu vols dir també cop d'amistat.
0: A la vida, una mentida que porti una altra mentida, poder no l'hauria de
2: dir. Però estem a favor de les mentides piadoses puntuals.
1: És el que deia,
0: La veritat està sobrevalorada.
2: Estem tots d'acord amb això, sí, i val.
0: Quan diu una mentida, també,
2: sí,
0: per evitar dir la veritat. Quan aquesta informació té a veure amb una altra persona, que no ets tu. O sigui, si et pregunten, no?, el típic safareig. Ostres, i vas veure com, no sé, tal amiga es liava amb algú altre. Jo, d'aquest safareig no estic gaire a favor,
2: bé,
0: saps?
1: Totalment.
0: Per què respecte la intimitat del món?
1: Estan alineats.
2: Però aquí et contradius, perquè tu no fa gaire ens deies, jo sóc una persona que explica moltes coses sempre.
0: Ja, no m'explica els secrets.
2: No m'explica els secrets.
0: No dic que estigui bé.
2: Ah, vale.
0: Sí, no defensaré a fer safareig gratuït, però...
2: Vale, que saps la teoria, però després de la pràctica...
0: Després de la pràctica jo crec que no s'hauria de fer. Ara, accepta, sí, aquesta informació sobre altres persones, aquest safareig...
2: Fa mal aquesta altra persona.
0: Afecta directament a la teva amiga. Aquí hi ha un tema de lleialtat de l'amistat que sí que s'ha de respectar, en plan, hola, has vist el meu nòvio fotent-me les banyes?
2: Sí.
0: Home. Sí. Home, hi ha gent que això no t'ho defensa, hi ha gent que et diu, no, és que és cosa seva, jo no n'he de fer res i no puc difondre aquesta informació.
1: I una pregunta, i sense que t'ho preguntin, vas, li has de dir o no?
0: Jo ho faria.
3: És que no fer res també és una cosa i bastant tot.
2: Totalment,
1: exacte. Sí, està clar, però que no saps fins a quin punt, o sigui, saps que allò li farà mal.
2: Sí, però farà mal puntual per un bé futur.
1: Sí, val.
0: La neutralitat està penalitzada també en aquests casos.
2: No siguem equidistants,
1: Laia. I si la parella és oberta i ella et diu, jo sabia, m'importa un pitu?
0: No, això, veus, aquí és on dius, jo no m'hi he de fotre.
2: Clar.
0: Però perquè tu saps que aquella gent d'aquest pacte. Clar. Llavors, ja, o sigui, com gestiona la informació és cosa
2: tu
0: seva.
2: Tu sabràs com li afectarà, és que tu ja et coneixes els teus amics.
1: Val.
3: El Pedro et diu, jo ho explico tot, excepte a les amigues de la meva parella. Elles no els explico res.
0: Aquí cadascú que respecti els seus pactes.
2: Exacte.
0: Però ja us dic, està tornant el secretisme i la mentida i jo estic a favor d'això.
2: Està bé.
3: Va, anem a ballar, anem a la caseta d'en Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable, de les millors cançons, podríem dir, del seu últim àlbum, Debí tirar-me fotos. Ara 2:15, les notícies, ara que de seguida seran 9:15.

0: els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara sí, 8:45 del matí. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: 8:15. Per tant, anem per feina amb l'actualitat de la jornada. L'actualitat d'aquest divendres, dia 19 de juny. Què cal saber?
2: Que almenys 15 persones han mort al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua emmarcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que finalment doncs, no reprendran avui a Suïssa les negociacions. A Madrid, Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula al resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa puntualitzen que es tractaria d'avançar eleccions previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. De fet, ni parlar de fer eleccions aquest any, aquest 2026. Sánchez ha tornat a defensar també l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge, unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. A casa nostra, segons avançat al Matí de Catalunya Ràdio, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Avui, per cert, acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. I també de saber doncs, que els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions.
1: Aneu amb compte amb tots els missatges d'alerta. Seguiu aquests missatges d'alerta, és tan senzill com això, i que aquest cap de setmana s'arribaran als 40 graus de les comarques de Ponent, se sobrepassaran els 40 graus i ens explicareu com ho porteu. Ara anem a... Ara, la notícia més xocant de la jornada.
2: Sí, a veure, us porto una altra notícia relacionada amb el Mundial, i és que l'empresa de tecnologia argentina Noblex ha regalat 100 televisors, 100 Smart TV Noblex de 32 polzades als 100 primers argentins que acreditessin amb un document oficial que se'ls havia denegat el seu visat per poder entrar als Estats Units.
3: Això vol dir que n'hi ha uns quants que els hi ha passat, doncs.
2: Bastants, hi havia cua, eh?
1: Ha afectat, Laia, tu que has seguit el tema, tota mena d'orígens, eh? Vull dir, no només sí, professionals, sí, sinó aficionats a tota mena de països que no els deixen entrar als Estats Units.
3: Sí, o un sí, àrbitre que... de Somàlia, fins i tot, sí, que va haver de tornar.
4: Tu organitzes un mundial però no deixen entrar la gent. Sí,
2: sí. Doncs la campanya es diu Televisados. Es va posar en marxa el dia abans del partit inaugural i s'anunciava així: si te cortaron las piernas y no podes viajar, no nosotros te aprobamos la tele para que lo veas en HDR.
1: Molt després del partit, de fet el partit, Laia, podríem veure alguna pel·li argentina. En recomanes alguna?
4: Un lugar en el mundo.
3: No sos vos, soy yo.
1: Una pel·li excel·lent. Tu, la teva, Sergi?
3: No sos vos, soy yo.
1: Ah, la comèdia romàntica aquesta. Exacte. Mira, teniu drama, teniu romanticisme. I a mi me les van descobrir la Laia i el Sergi i em van encantar. La de la Laia més dramàtica. Sí, sí. Anem als esports, ja que hi som.
2: Als esports, vinga. El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5 enfrontaments. El segon partit es disputarà demà a les 8 del vespre, també al Roig Arena. El Barça de futbol sala també fa els deures i supera el Pozo Murcia al Palau per 6-1, i ara és només a una victòria d'emportar-se el títol de Lliga. El tercer partit es jugarà dimarts que ve al Palacio de los Deportes. Més coses, el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de la segona divisió A. Els ballesans reben el Zamora a les 9 de la nit a la nova Creu Alta i han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. I pel que fa als resultats del Mundial de Futbol, Mèxic 1, Corea 0. De fet, Mèxic ja ha quedat classificada per la segona fase. Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0.
1: L'amiga teva txeca molt xeca? Està trista? O...
4: Perquè és no hi he
1: molt...
4: parlat.
1: Ah, vale. Bueno, empatat, està bé, és un punt. Sí, continuem.
2: Pel que fa als partits d'avui, a les 9 de la nit teniu un Estats Units-Austràlia, a les 12 de la nit Escòcia-Marroc i de matinada ja a 2:15 Brasil-Haití i a les 5 Turquia-Paraguai.
1: Team Haití, Laia?
4: Sí.
1: Vale, ok. Ai, us he promès l'hora anterior i no ho havia dit. 3:45, sí, fan el Sabadell Esport 3. Podeu veure gratis. Perfecte. I després podeu anar al Sonar on us doni la gana. Encara sabia d'et. Team Sabadell. I el temps, Anna, ho dèiem fa un moment, molta, molta calor.
2: Sí, perquè de fet estem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge i de fet avui tindrem sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí doncs, ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir amb valors entre els 30 i els 35 graus i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. A la tarda, algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
1: Són les 8:36. Gràcies, Anna. Seguim aquest matí ja quasi estiuenc amb la cançó d'estiu dedicat. Laura, crec que no hi eres ahir quan la vam estrenar.
4: Quina és?
1: L'Artur Vinyes, el Soc un Bohemio, factura la cançó de l'estiu dedicat 2026, un dia qualsevol d'agost. Si no l'has sentit abans, perquè és nova d'ahir, escolta'm atenció i ens fas la reacció, val?
4: Perfecte.

0: Escoltes ICAT. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants. Belén Natalí, Leire Martínez i Sofia Gavana.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
4: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Així sona Els Experts.
7: Hem jugat amb la Laia a aquell format paradigmàtic de és un 10, però en el sentit de gent que sempre parla del mateix tema. I la Laia ha constatat que és que depèn del tema. Tu tira el mateix i a veure què dius.
8: Sempre parla del mateix tema.
7: Sí.
8: Una persona, la típica persona de...
7: Vale.
8: És un 10, però sempre parla del mateix tema.
7: Un moment, que te'ls tiro.
8: Sí, però digue-li què vol dir sempre.
7: No, espera, és que no acabarem mai. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
8: Però digue-li com de què vol dir...
7: Espera, que digui el número.
8: Però li vols explicar què vol dir sempre? M'has dit amb l'àviam, sempre o no sempre? Sempre m'ha dit una cita de cada 3.
7: No, és igual, sempre. És un 10, però sempre parla de CrossFit.
8: Sempre, doncs no. Però en Roger m'ha dit una cita de cada 3. No, és igual, no té res a veure.
7: Aquests jocs són així directes, ràpid.
9: Veieu.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Passa un minut de les 8:40. És hora de participar. Mira, sobre això de Laura, el que explicaves avui, en Jordi, sobre les relacions obertes i les mentides, trobo que és massa complicat. Diu que seria més fàcil fer com la purga, però en sentit positiu. Un dia a l'any tot s'hi val.
1: Hòstia.
0: Que jo no sé si arreglaria la cosa...
2: Té una pressió, no? Per exemple,
0: sí. Bueno, perquè primer heu de quedar...
3: Si ja no tens ganes.
0: Ja heu de quedar aquell dia. I després, que tampoc la gent tampoc és infidel o fa coses amb altres. Tot, cada dia. No. La normal, la gent que fa és de treballar, saps? Però, i potser un dia a l'any no sé si arreglaria massa coses. I la nostra oienta Tigrente d'en Frosk diu: no es tracta de dir mentides, es tracta de no preguntar el que no vol saber.
1: Això també està molt bé.
0: És responsabilitat de qui té gelosia, no faci segons quines preguntes. Exacte. I si les vols fer, afronta primer la gelosia.
1: Bona. 100%.
0: Sí, vale, sí. Gràcies, Tigrente, per el teu comentari. Ah, ara anem al miniquiz, no, Laia?
2: Jo reconec que necessito saber tot sempre. És un problema, això, veig. Sí.
0: Bé, seguirem parlant, si voleu, oients, que dona per molt el tema.
2: Sí, miniquiz, si
0: vols. Hem sentit el telèfon?
2: Vale, no,
0: aquí podeu explicar els seus.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Aquí al grup de WhatsApp ens explicava la vostra opinió sobre el que deia la Laura i també el que ara us llançarà la Laia, que és el miniquiz d'avui. Quina és l'àrea temàtica que l'oient mitjà ha de dominar per endur-se un regal cultural?
2: Avui podem parlar una mica d'història i una mica de música.
0: És la història de la música?
2: No.

0: Se viene turra. Se viene turra.
1: Què vols dir això, aviam? Bueno. Mireu, tal dia com avui, però de l'any 1707, és a dir, fa 319 anys...
2: No, no serà la batalla d'Almansa, això.
1: Vinga. Tranquil.
0: Comencem 319 anys enrere.
1: Exacte. Aneu, agafem la màquina del temps i ens anem 319 anys enrere, perquè hi havia el besavi del besavi del besavi de Felip VI, el camallarg, el que diu aquesta cançó, sí? Mm. El seu precedent immediat, de fet, pel que fa al nom monàrquic, és a dir, no pas Felip VI, sinó Felip V, que va executar l'ordre d'incendiar la ciutat de Xàtiva, a la costera. Si no sabeu de què estem parlant, ens referim...
2: Sí, que els oients ho saben, no, això? Vale, és la guerra de successió, el quadre cap per avall.
1: Sí, us sí. Explico. Vigila què dius, vigila què dius.
0: Ai, ai, perdó, perdó, merda.
1: No, que fem, ens faré un quiz musical, perquè sé que si no, no us agrada tant, tant, tant, turra històrica. Doncs el que us estic parlant és de l'extermini de Xàtiva, que volia ser un càstig exemplar, que, pel que aleshores era la segona ciutat més important del Regne de València, com diu en Roger, en el marc de la guerra de successió.
0: Sí.
1: Sembla que es va tractar d'un intent d'esborrament, no només físic, sinó històric, jurídic, també metafòric, d'una població que no hi havia precedents en la història d'Europa en aquell moment, i per això se li va posar aquest nom de l'extermini de Xàtiva. Clar, estem parlant, naturalment, abans de la Segona Guerra Mundial, i, per tant, aquest nom d'extermini a nivell d'una població doncs no s'havia fet servir mai.
0: I 10 oients hi han marxat, eh?
1: Sí, calla.
2: La paella, des de llavors, des de sota, a sota la pansucarrada.
1: A veure, no ens atabalem i no canviem de tema, perquè el tema ja és prou complicat. Si voleu, us llegeixo un tros del que va dir Felip V quan va haver cremat la ciutat de Xàtiva. Va dir... L'obstinada rebel·lia amb què, fins als termes de la desesperació, van resistir l'entrada de les meves armes als veïns de Xàtiva per fer irremissible el crim de la seva perjura infidelitat, desatenent la benignitat amb què repetides vegades els vaig flanquejar el perdó, vaig emprar la meva justícia a manar-la a arruïnar per extingir la seva memòria, com es va executar per càstig de la seva obstinació i escarment dels que intentessin seguir el seu mateix error.
0: Que bé que parlava el català, Felip V.
1: Home, què et sembla? Però va, ja acabo amb la pallissa històrica, perquè malgrat tot Xàtiva va renéixer de les seves cendres, mai tan ben dit, i ha donat alguns molt bons músics del País Valencià.
0: A veure.
1: Per tant, ara us pregunto...
0: Ara ve el miniquiz.
1: Ara ve el miniquiz.
0: Vinga.
1: Quin d'aquests músics valencians no és de Xàtiva? Opció A, Pep Jimeno Botifarra. Opció B, Feliu Ventura. Opció C, Raimon. Opció D, Ovidi Montlló.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
2: Qui d'aquests quatre no va néixer a Xàtiva? Pep Jimeno Botifarra seria la A, B, Feliu Ventura, l'opció C, Raimon, opció D, Ovidi Montlló. Entre tots els encertants, us sortejarem un lot de productes culturals que us curem aquí nosaltres cada dia. Teniu temps per respondre mentre sentim el tututururu del Sutherland, aquesta Laura, entre les cançons nominades a Cançó de l'Estiu, va per dalt?
4: Jo vaig pensar que sí, passa que ja fa uns dies que ronda i no sé si queda antiga.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Bat davant el rei Borbó, Felip VI el que m'allarga. Darrere la cofradia de la toga negra.
2: Felip VI el que m'allarga, i com diu la Laia, l'immediatament anterior és, òbviament, només cal saber números romans, cosa que molta gent no sap, però és Felip V, l'anterior, el que va. Doncs,
3: sí, és que ho vaig buscar perquè, a part de tenir el número anterior, és el besavi del besavi del besavi, vull dir que realment no és tan lluny.
2: El rei que va socarrimar Xàtiva, el rei que va també conquerir invadir Tarragona, no sé per què no es diu, i al cap de pocs mesos hi ha Barcelona, que no sé, és com més famós.
3: Això sí que és el que celebrem, no, però commemorem doncs, cada 11 de setembre.
4: Bon malparit, aquest paio.
3: Sí, aquest tio, una mala puça, aquest tio.
2: Oients, teníem aquí pendents per resoldre una miniquiz musical valencià.
3: Sí, perquè arran d'homenatge a la ciutat de Xàtiva, doncs us hem preguntat quin d'aquests músics, perquè n'ha donat molts, no va néixer en aquesta ciutat. I us proposàvem si era Pep Jimeno Botifarra, si era en Feliu Ventura, si era Raimon o si era Ovidi Montlló. Doncs mireu, de tots quatre, l'únic que no va néixer a Xàtiva va ser Ovidi Montlló, que segur que recordareu que era fill d'Alcoi, eh? Ell sempre cantava al meu poble, Alcoi, i de fet, doncs així se l'ha recordat. Hem rebut 111 respostes, de les quals 99 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 99.
5: Doncs vinga, va. El número 78.
4: 78.
3: És l'Oriol, que té un número bocat en 99.
4: Felicitats,
2: Oriol. Ara t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar a mans el regal d'avui. Tots els oients que han respost correctament dient Ovidi, perquè Ovidi era del Coi, cancel·lats per contra algú. És que no es preguntava això.
3: No, però és igual, sempre està bé afegir informació.
2: Ara, a banda dels xats, volem sentir les vostres veus. Per cert, el setge de Tarragona va acabar el 14 de juliol de 1713. Poc estiu.
4: Abans.
3: Bueno, és que
4: no?
3: Si és dedicada a municipi...
4: Sí, el de Cardona i el de Lleida... No, no.
2: Bé, avui, Laura, el que t'havíem promès, avui celebrem el Dia Internacional del Karaoke, saps per què?
5: Per què?
2: Perquè és el 19 de juliol, aquell dia no hi ha programa, i llavors ho fem un mes abans perquè els oients no s'enfadin, que els encanta cantar, eh? Molt a començar, sí, per la mare de la Laura, com li hem promès abans.
6: Bon dia, expert, sí, karaoke, aquesta sí que és la meva. Vull tancar en una sala i vull cantar fins que rebenti els pulmons. I la meva cançó favorita del karaoke és el típic de Robbie Williams. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when I come to call, she won't forsake me. Oh, I'm loving angels instead. Ximpum, i demà plourà.
3: Molt bé,
2: Jenny!
3: Gràcies, Jenny,
2: necessitem
3: que plogui una mica.
2: I no us en rieu amb aquests oh, que heu posat, perquè la Jenny pronuncia molt millor.
4: Superbé.
5: La part de pronunciar molt bé, la de final és un altre tema.
4: És complicat que te la cantin aquesta cançó, però sí que tens tot el públic anant d'un costat a l'altre, eh? Això sí que ho aconsegueixes. I això sempre t'aixeca i t'ajuda.
2: Tens hit de karaoke?
5: Jo tiro bastant per l'espanyolada, eh? Una oreja de Van Gogh que em funciona molt bé. Ara, últimament, estic molt amb Superestrella d'Aitana.
2: Sí.
3: Què vol dir últimament? Que aneu al karaoke habitualment? Porteu-me un dia tantes coses que em voleu... Porteu-me a primera sessió, porteu-me al karaoke.
4: Hem de portar-te un dia al karaoke.
3: Home,
4: ara,
3: clarament. Però anem-hi, si pot anar a la tarda o si ha d'anar a la nit aquí?
4: Es pot anar quan vulguis.
5: Quan vulguis. Jo, en realitat, no vaig mai a un karaoke.
2: Després de la nit, si no ho sabes.
3: No, però que porteu-me un dia a la tarda.
2: Vinga, ho farem.
7: A mi, una que em recorda als karaoke és la del Miguel Ríos, a Santa Lucía, un clàssic, no? A menudo me recuerdas a alguien, pam, pararam. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.
2: Deixa la Mireia que canti.
7: Escolteu, nois, heu de cantar, que va molt bé. Ah, perdre la vergonya.
4: Si ho diu ella.
5: En Sergi Afina, eh?
2: Saps, Laura, que tu en alguna vegada molt encertadament has dit aquí al programa que avui en dia tot s'ha de conceptualitzar, no? Tot ho hem d'analitzar, codificar, culturitzar, problematitzar, filosofar. Sí. Doncs tenim oients, clar, que aquí són tots molt intel·lectuals, moltes docents.
5: L'oient dels experts és ben friqui.
2: I ara una oient conceptualitza el karaoke.
8: Bon dia, experts. Doncs a veure, el karaoke, per mi, si és una eina de lluïment musical, quina mandra. Però si és una eina, un cop ja està entrada la nit, ja has escalfat una mica motors, i serveix per acabar de fer el pas de la desinhibició i de poder connectar amb l'esperit punk, de performar personatges fins a les últimes conseqüències, no importa si afines o no aquestes coses, sinó importa com aquesta comunió col·lectiva que la gent està entregada i llavors tot té un sentit. Doncs llavors, per mi és una aposta molt vàlida, de tant en tant i sense abusar-ne. I això és tot. Una abraçada.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: A veure, dimecres la Laura Grau va punxar una cançó que em va remoure per dins. Em va remoure tant per dins que vaig haver d'anar al vàter. I és que va fer sonar això.
5: Ets tan greta.
4: La Laura va punxar-nos aquest temacle del 2005 que portava per nom Devuélveme la vida. Era aquest cantant de Sant Vicente de la Barquera. David Bustamante, conegut per la seva falera per refilar, que vindria a ser el que Bustamante entén per fer gorgoritos. Per això i també pels seus moviments de pelvis exagerats, a deshora, estranys.
5: Però està molt bé, això fa carisma, sí, fa personatge.
4: Sí. Aquella mirada profunda, també, que no saps què vol dir, si vol explicar-te una cosa profunda o si és ell qui ha d'anar al vàter. Sí, com sigui, no cal dir que avui punxarem el Busta. Aquí al Borsoneva recordem que el Busta es va presentar a OT després de passar càstings on ens va deixar perles com aquestes. Oh!

0: Doncs bé, després de Te Bustamante va ser una realitat, va fer aquella cançó que en 8.000 vegades de dos homes i un destino, que no cal tornar a posar. O bé, no. Si va, posem-la, va.
1: Sí, va, sí. Va, sí.
2: Somos dos hombres con un mismo destino.
0: Cançó de karaoke, també s'ha dit. Després va començar a fer merda de la bona, ja en solitari, com Cobarde.
2: Cobarde, sido tan cobarde por vender tus fe.
0: La cançó que acabo punxant-vos avui és L'aire que me das, que ho té tot. Des d'un inici dient oe, oe, oe, oa, fins unes inflexions de veu que no puc ni descriure. M'han engatat la dura avui per tancar la setmana. Oe.

0: Així sona els experts.
1: Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
2: El nostre oient Roger, profe de catalans, proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra. Aquest
1: no... M'encanta.
2: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o sí, té aturades del comptador.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: La confessió.
2: Un minutet i mig perquè siguin les 9 del matí. Com sempre, a aquesta hora obrim el confessionari. Avui especial, oients, que no sé si és molt especial, perquè també ens trieu del fil del que sigui, us apunteu
1: sí,
2: el que sigui.
1: Sí, la veritat, ens expliqueu unes coses que no us hem ni preguntat.
2: I ja que has tret el tema, Laura, infidelitats, fidelitats, o més aviat avui ens parlaves de dir-ho tot, no dir-ho tot, que és mentir, que no és mentir, sí. Doncs en Nacho fa la seva confessió, gràcies per jugar. En Nacho diu que la seva parella, que tenia en el seu moment, se'n va anar a l'altra punta del món durant 6 mesos.
1: Molt bé.
2: Oh, això no és motiu per fer...
4: No, vale. No.
2: I a més a més, a fer culpa. A ajudar
1: el pare, per tant,
2: jo, clar, dit això, dieu, pues el Nacho va quedar allí tot cast, no?
1: Total.
2: No, doncs no, va arribar Cap d'Any i diu el Nacho, clar, les festes els van passar separats. I jo per Cap d'Any doncs em vaig enrotllar amb una altra persona.
1: Bueno, estava pactat això, no?
4: Era un altre tipus de cooperació.
2: Sí, diu, no va significar res, ens ho diuen altres, com si discurs... diu.
1: La confessió, estem nosaltres aquí al confessionari.
2: Llavors, en un cert moment, ja després de Cap d'Any, va anar a veure la seva parella, que estava fent de cooperar en un país ben llunyà, sí. I diu, vaig voler anar de guais, i mira, li vaig explicar. I llavors la meva parella em va respondre, doncs mira, jo just aquí també m'he liat amb un altre.
1: Ah, tio, mira!
4: Aleshores, clar, menys per menys és més, és a dir...
1: És que sí, hi ha una certa simetria aquí, no?
2: Aquí ve la confessió, que no està en la infidelitat. En Nacho confessa, sí, vaig sentir molta gelosia. Ho admeto, és així. Ell ho havia fet, però quan ho va explicar a mi, vaig sentir molta gelosia. I diu, el que vaig aprendre, a banda de gestionar la gelosia, és que si no significa res per tu, si no és important, no diguis res perquè no passa res. En canvi, si t'ha de trasbalsar, millor dir-ho.
1: És la meva tesi.
5: Alineat amb la Laura.
2: Gràcies, Nacho. Podeu fer confessions cada dia, si voleu.
4: I tant.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Festa i drama a la festa major del poble de la Maria Jaume. Amb ella comencem, amb tot l'amor que fa Mallorca, a aquesta nova hora de ràdio, les 9 i 2, aquí els experts, que us despertem a ICAT fins les 10, cada dia del món, amb la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger.
0: Laia Vidal.
1: Bon dia, com esteu?
0: I també els oients que segueixen reaccionant a aquest tema de les infidelitats. En Sergi Ortiz diu, ostres, m'ha vingut a la ment un moment Erasmus que ja trobo, ara llegiré la seva anècdota, però jo trobo que és una història paradigmàtica i arquetípica. Que trobo que tothom s'hi pot haver trobat o li han explicat. És tan senzill com el següent. Ell estava d'Erasmus, digue'ns on, Sergi, que tenim curiositat, i diu, hi havia el típic tio del grupet que s'havia liat amb totes les ties d'allà,
1: doncs, d'Erasmus,
0: I Laura crec que pot endevinar què va passar, qui el va venir a veure poc després.
1: La nòvia.
0: I el Sergi dient, clar, com te l'havies de mirar, aquella pobra noia?
2: Que
0: és una anècdota sucosa, però és que Laura és ha passat,
1: sí, però,
0: això.
1: Clar, aquí ens falta la informació si a ells ho havien parlat abans o no. Entenc que no, en aquest context.
0: Mira, Sergi, explica'ns si ho havien parlat, però clar, pel que ens dius de que no sabies com mirar-te-la, sembla que no. I ens concreta el lloc, Laia, digue'ns on és, que sona alemany, no sé si és Alemanya o Àustria, un poble que es diu Freiburg im Breisgau.
3: Ah, im Breisgau no ho sé, però Freiburg és al sud d'Alemanya, no? Al sud-oest, a la part de la Selva Negra, si és Freiburg normal, no
0: sé. Sí, bueno, és com Frankfurt, que es diu Frankfurt dem Maine.
3: Am Main.
0: Am Main, doncs aquest és Freiburg im Breisgau, que deu ser Freiburg.
1: Això què és? Com Vilassar de Mar.
0: Sí, en Sergi ens diu que és correcte. Vale. Dedueixo, Sergi, que tu zero, aquell curs que vas anar a Erasmus, i ens explicaràs.
1: Home, Erasmus és una gran font d'iniciar aquest tipus de converses, perquè la gent sempre acaba fotent-se les banyes que flipes.
2: Podria haver replegat la nòvia aquesta que havia pujat.
0: Escolta, dit-li la veritat.
2: Dir-li la veritat, a veure si d'aquesta manera s'ho acabes.
0: Laura, seria molt nice guy in self, això?
1: A mi no em sembla malament, vull dir... Aviam, igualtat de condicions per
2: exacte,
1: tothom, no?
2: Exacte.
0: I ens concreta que es diu, és el que dius tu, Laia, de Freiburg, del sud d'Alemanya, i que li diuen Freiburg im Breisgau perquè a Suïssa hi ha un altre Freiburg. Aquí el punt geogràfic del dia. La resta, explica-nos també historietes.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I a la pregunta d'ahir, vas lligar tu, Sergi, a Freiburg? I diu sí, sí, sí. Ja està, no vol... D'ell no diu res.
1: Ell no diu si tenia parella, si no...
0: Ja ens diràs. Aprofita, Sergi, la resta que esteu aquí xatejant al nostre grup de WhatsApp perquè teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Perquè voteu quina voleu que sigui l'última cançó del programa. Com sempre, les 4 opcions us les llença el Sergi, el nostre, el d'aquesta banda, inspirat en...
4: La Famèrdida!
5: Un 19 de juny, com avui de l'any 99, s'estrenava la pel·lícula Tarzan de Disney als cinemes.

0: no sé si tenies edat per veure-la, però quasi bé, no?
1: Sí.
0: Quants anys tenies tu, el 99?
1: Quin any era això? 4 anys, a veure, tampoc me'n recordo gaire. El que me'n recordo és que crec que poder l'any següent, que encara devien estar fent promo de Tarzan, tinc un record d'aquests infantils que el tens superintens perquè en aquell moment t'importava molt i que ara penses que és una puta xorrada, però que te'n recordes fins i tot del sentiment de frustració, que em van regalar una mena de lot, que no sé, és que no sé ni qui m'ho va regalar, de Tarzan, com d'aquestes merdes promocionals i tal, i vaig anar a Blanes a veure la meva àvia i m'ho vaig deixar en un banc.
0: Hosti.
1: I, clar, i després suposo que la meva mare o algú em devia dir, home, però tu has d'estar allà, has de vigilar més, tal, no sé què, i recordo sentir-me tan malament i que em fes tanta ràbia que encara recordo com l'objecte en si, saps?
0: Pèrdues de... Bueno, de quan eren petits, això fa mal. Era la primera pel·lícula animada sobre aquest personatge creat per l'escriptor Edgar Rice Burroughs l'any 1912. Ja sabeu, aquest humà que queda orfe a la selva africana i és adoptat per un grup de simis i goril·les. Doncs de la pel·lícula, sobretot, recordem la banda sonora que estem sentint. Va ser encarregada per a Phil Collins, segurament perquè van pensar que la bateria li donaria uns ritmes de tambors que eren molt adients a la història. I la cançó que sentim, You'll Be My Heart, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original. I d'això va la tria de la cançó d'avui. Cançons de pel·lis Disney guanyadores de l'Oscar.
1: Visca!
0: Com per exemple aquesta altra.

0: com va arribar a sonar això? Quan va sortir l'any 2013, sobretot durant el 2014, perquè va sortir a finals del 13.
1: Canon de Pachelbel, també.
0: Sí, certament, molt bé. Cançó principal de la pel·lícula Frozen, i de fet la cançó es va instal·lar en el nostre imaginari col·lectiu per parlar de qüestions relacionades amb el fred o l'hivern. Va haver-hi un moment que per cada vegada que parlaves del
1: tota
0: tema...
1: Tota l'estona, era flipant. Sí,
0: posada la cançó de Let It Go. L'has cantada molt, aquesta, suposo, no?
1: Potser no tant, perquè, clar, a mi m'ha agafat un moment que no tenia ganes de llegir a la meva vida, però bueno, sí, que saps d'estiu...
0: Sí, home,
1: es
0: sí.
1: Es va gastar.
0: Aquesta potser l'has cantada més... Qui? Tot just havies nascut? No, no, encara no, mira.
1: Això és antic, eh?
0: 1992, l'any de les Olimpíades. A World New World, un món ideal, cançó que formava part de la pel·lícula Aladdin. La cançó la interpretava en Brad Kane i Lea Salonga, i també s'ha consolidat com una de les cançons més recordades de la història de Disney. Aquesta la vas
1: fluir. Un món ideal.
0: Sí, no?
1: Em van dir en castellà, ho sento.
0: No, la majoria de la gent
1: segurament...
0: Clar,
1: aquella època eren en castellà.
0: Se la sap així en castellà. I acabarem amb la cançó més recordada de La Sireneta. Under the sea. Under the sea, darling, it's bitter. Down where it's wetter, take it from me. Jo crec que aquesta cançó té la capacitat de ser una de les més divertides, no? De les que més joc han donat.
1: M'encanta aquesta cançó de La Sireneta, i heu de buscar, és que això no ho sap gaire gent, una versió d'aquesta cançó en català que va fer el Nil Moliner quan tenia 18 anys amb uns amics seus a Sant Feliu de Llobregat.
0: Eren amb el
1: Cili? No, anterior. Que es feien dir... És que com em sé tot el currículum musical del Nil Moliner? Sembla que tingui una obsessió amb ell, però és que ha fet coses molt xules. Es deien Trifàsic Sound System. Eren uns nois del Cau de Sant Feliu. I busqueu-la, es diu sota el mar, i és ell, o sigui, el que canta és el Nil, saps? O un col·lega seu, vull dir, ho van fer ells. I aquesta la posàvem de colònies i triomfava molt.
0: Doncs mira, fem una cosa, si guanya Under the Sea, aquesta cançó, posarem la versió del Nil Moliner.
1: Va,
0: però de moment sembla que Phil Collins i el seu You'll Be My Heart, de la pel·lícula Tarzan, va guanyant, eh?
1: Més maca, eh?
0: Sense opcions, de moment, les cançons Let It Go de Frozen i A Whole New World, aquest món ideal d'Aladdin. Veurem quina és la que acaba sonant per tancar el programa d'avui i, per tant, la setmana.
2: Entreu al nostre grup de WhatsApp, que sapigueu que sí, està guanyant... Ui, no! Ara va segona, perquè només per un clic guanya la cançó de Tarzan, de Phil Collins, i segona, aquesta Under the Sea, de la pel·li La Sireneta. Entreu al nostre WhatsApp i participeu. Mira, tenim comentaris a Off Topic, o del que s'ha convertit en el tema del dia, de la infidelitat. La nostra estimada Laura, dic estimada, tot i que és el primer dia que escriu, només per retreure, està bé.
0: Ja ho veig d'estimada, doncs.
2: Diu, trobo que esteu parlant de les relacions obertes de manera esbiaixada. Hi ha moltes persones que es relacionen des de les no monogàmies ètiques amb una cura i comunicació precioses. El fet de no saber si la parella o vincle està relacionant-se íntimament amb altres pot ser o pot fer despertar-te més angoixes del que podria passar, o bé amagar algunes inseguretats naturals que acabaran sortint en algun moment o altre.
1: No, si el paper ho aguanta tot, Laura. Jo també he llegit en defensa de Prudita. Estic parlant de la meva puta experiència. Deixeu-me en pau, sisplau.
3: Que sí. Està clar que una cosa és la teoria, és la pràctica.
2: Exacte. Segons en Marc, diu, la identitat nacional europea, si és que existeix, es fonamenta en les banyes transfrontereres, que per això es van inventar l'Erasmus. I a l'altre extrem, la Cristina, que diu, ostres, una mica, diu, digueu-me naïf, però jo vaig anar d'Erasmus en parella i ja està, i vaig tornar. I no hi va
1: haver. No, està molt bé, Cristina, sí. Felicitats, perquè no vas endur-te aquest mal de cap.
2: Va anar a Tolosa, que també té nom complet.
3: Hòstia, jo vaig anar a Tolosa també en parella d'Erasmus.
2: I tu,
3: com
2: tu
3: Laia, persona?
2: Tu què?
3: No, jo també vaig anar en parella, però tot bastant senzill i fàcil, la veritat.
2: Sí, com la Cristina Moncunilla.
3: Com la Cristina Moncunilla. Sí, vale. Ai, Cristina, no ens vam trobar, d'Erasmus. Quin any hi vas anar? On vas estudiar?
2: Doncs digues, Cristina. Bé, i rep la Laura, la que ens escrivia la primera. Consells meus d'un oient. Busqueu espais de reflexió, introspecció, suport, comunitat, i llegiu autores, ara Laura, que feies una mica de bibliografia, com ara Sandra Bravo, Brigitte Vassallo, Jessica Ferm i Kim Chicadels. Hi ha gent que fa per follar moltes coses, així que llegir-se quatre llibres, o sigui, també ho podria fer. Exacte. Gràcies i benvinguda a la comunitat experta, Laura Buch, gràcies per ser-hi. Ara seguim amb un famós català, que és aquest personatge ideal del sexeni i en Llum Rajola, ara que passen 11 minuts de les 9 del matí.

0: Escoltes ICAT. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
0: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar ICAT, la ràdio dels festivals.
0: Escoltes i cants, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, ai, cants.
4: Un quart de 10, mira, Laia, responent al teu prec, la Cristina ens concreta que quan va anar d'Erasmus a Tolosa de Llengua d'Oc, igual que jo, va anar a la uni Paul Sabatier.
5: Sí, com jo, Paul Sabatier, sí, sí.
4: I va anar l'any 2002?
5: Jo el 2004.
4: Apropet. I ella va estudiar Biologia. Tu vas fer
5: Biologia? No, jo vaig fer Comunicació.
4: Ah, clar, exacte. Guai, guai. Doncs un dia hem de fer més records d'experiències de, com diu en Marc, banyes transfrontereres, o, com diu la Laia, doncs de intercanvis culturals.
5: Oi? Ah, exacte, això. Tal qual.
4: Bé, Laura, ara parlem de llibres.
6: Sí, perquè s'apropa l'estiu i jo no sé vosaltres, oients, però per mi és l'època més lectora de l'any. Al final, platja, llocs sense cobertura, avions, trens, el que sigui, durant les vacances o no, o simplement els vespres quan sortiu de treballar, que, no sé, us agafa més ganes de llegir, a mi em passa, i llavors us porto alguns dels clàssics que jo de tant en tant vaig recuperant. Sí que m'agrada llegir novetats a l'estiu, però també m'agrada com una mica de zona de confort, de coses que ja he llegit o coses que ja sé que agraden i que sí, em triomfaran, perquè em ve de gust. Perfecte. Vull dir, perquè em ve de gust enganxar-me a alguna lectura. Llavors, es porta els meus preferits.
5: Vinga.
6: Molt bé, sintonia de biblioteca i de llibreria.
4: Xavi. Bueno, les llibreries es pot parlar, també. Però...
6: Sí. Primer de tot, el millor dels millors, número 1. Molt curtet, a més és que només us dura, si heu de fer un viatge d'avió d'aquests de curtet, en plan, per anar a les Illes Balears, El Nàufrag Feliç!
5: El què?
6: El Nàufrag Feliç, ai, de Ramon Folch, que és un petit plaer d'aquests editats per Viena. I en realitat és antic, vull dir, és un autor que no sé si és mort pràcticament, ara em sap greu perquè ara no sé dir-vos si és mort o no. Viu o mort, Ramon Folch.
5: Pobre.
6: Em sap greu, haver començat així la sessió.
5: El Nàufrag Feliç.
4: És la fusió de... És com Renato de un Nàufrago i El Príncep Feliç.
6: No, però res a veure amb Renato de un Nàufrago, és una història d'amor maquíssima entre un escriptor una mica frustrat i una noia que es coneixen en un autobús, no us faré més spoilers.
4: Mira, Laura, no t'has equivocat de massa, va morir el 2019.
6: Vull dir, Maria, i sobretot no l'he cagat amb el tema de matar algú que no estigui mort, que sempre fa una mica de mal, no?
4: Sí, sí, sí.
6: Doncs això, que és una novel·leta prou antiga, però preciosíssima, m'encanta la manera d'escriure d'aquest senyor, i ja us dic, tot i que sigueu negacionistes de l'amor com jo, crec que us podeu emocionar amb aquesta història d'amor entre els dos protagonistes, i és supercurtet, de veritat. Després, anant a coses més actuals i zona de confort, qualsevol novel·la de la Maria Climent.
5: Ai, sí!
6: Lectura d'estiu recomanadíssima. Sí. Gina, A casa teníem un himne.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Lectura facilíssima i prou curta, normalment, també.
5: Fins i tot jo vaig llegir el Mai és una paraula molt forta, o una cosa així es diu el llibre, que parla sobre les dificultats de la concepció.
6: Per tenir una filla,
5: exacte,
6: sí,
5: i també
6: sí.
5: I no estava gens en aquest punt ni res, i em va interessar molt, és que ho fa molt bé.
6: No, a més té una manera d'escriure boníssima, amb sí, aquest parlar més que té de l'Ebre.
5: Molt.
6: Meravellosa. Una novetat ara sí, d'aquest any, Sant Jordi. Me'l vaig acabar fa molt poc, amb tot el dolor que em va comportar, perquè no volia que s'acabés mai, Garlanda, de la Maria Rovira, de la nostra estimada Oye Sherman.
5: Ai, no l'he llegit.
4: Aquest és el de Blacky Books, no?
6: Blacky Books, i parla molt de llengua, perquè ella és una grandíssima friki de la llengua, o sigui, sap l'etimologia de gairebé totes les paraules del diccionari, s'obsessiona també amb aquesta cosa sinestèsica de, per exemple, diu que per ella les paraules equivalen a coses de menjar. Bueno, és que té com tota una paranoia mental amb el tema de la llengua, molt interessant, però a part també parla molt del dol i de la mort, sobretot arrel de la mort del seu pare, però d'aquesta manera que té ella d'expressar-se de manera desenfadada, irònica, amb comèdia, perquè és còmica, i us dic que em vaig haver de racionar els capítols perquè pensava, no te llegeixis tan ràpid perquè després et sabrà greu haver-te'n acabat, i crec que fa molt de lectura d'estiu.
4: Molt bona la Maria.
6: Després anem a una mica literatura latinoamericana, que és la meva obsessió d'aquest any. Tot el dia estic llegint autors latinoamericans.
4: Digue'ns-en.
6: Clàssics, alguns, l'Alejandro Zambra, en poeta xileno, que és un llibre d'aquests grossos, o sigui, bona quantitat de pàgines, que està bé perquè et duri, per exemple, tot unes vacances senceres, o tot l'estiu sencer, fins i tot si no el llegiu gaire.
4: És clàssic, però està viu aquest, Laura, per no despistar la
6: gent. Sí, no, aquest no el mato.
4: De fet, el Zambra, no sé si viu aquí, perquè ve cada any a Barcelona o a Catalunya moltes vegades a parlar de llibres o a xerrades.
6: Doncs el meu preferit seu, tot i que en té moltíssims i tots són bons, és poeta xileno, que ja us dic que és una mica llarg, però que parla de la relació entre un padrastre i el seu fillastre, és a dir, un noi que s'ajunta amb una noia que té un fill, i per tant la seva relació amb aquest fill, que qualsevol que tingui família una mica desestructurada, com jo, es pot sentir identificat amb els personatges i emocionar-se profundament amb la relació familiar d'aquesta gent, però bueno, a part també una escriptura deliciosa, la de Zambra, que té com, sí, aquesta mena de característica que ara em sap greu dir-ho, perquè segur que hi haurà algun llatinoamericà que se'm queixarà perquè és difícil generalitzar, però hi ha un tipus d'escriptura molt particular en aquell continent que a mi em funciona molt.
7: També és
6: un...
7: No és només que no sigui mort, és que té 50 anyets.
6: Sí, jo no he dit que estigui mort en cap moment, eh?
7: Val.
6: Ho he dit el Roger, en plan, que està viu, i jo, no, bueno, no, ja ho sé.

0: t'expliquen alguna història real, però la manera que té de transcriure les entrevistes que fa i de parlar de la història també és molt novel·lística, tio. És que és com si t'expliqués una mica com, de manera literària, com va anar aquesta conversa. Potser el més representatiu seu que té en aquest sentit és La Llamada, que és la història d'una militant dels Montoneros, bueno, durant els cops d'estat que hi va haver els anys 50, 60, 70 allà a Argentina. I això, et va fent un retrat del personatge, com d'aquesta manera explicant-te com tots els personatges secundaris de la seva vida, la seva parella, les seves companyes d'universitat, les seves amigues, com van viure doncs tota la peripècia que va viure aquesta militant, i t'ho va explicant com des d'aquesta manera de dir: vaig rebre una nota de veu de WhatsApp, bueno, m'estava dient això amb un to, bla bla bla bla bla. Bueno, m'encanta, llegiu-vos a Leila Guerriero, qualsevol dels seus reportatges són molt xulos, però aquest potser és el que més ha destacat sempre, La Llamada. També funciona molt a l'estiu rellegir qualsevol novel·la de Sally Rooney, qualsevol.
1: Oh, sí, sí, sí. Sí,
0: Gent normal, On ets molt feliç, l'última Intermezzo, que me la vaig llegir l'any passat i també em va agradar molt.
1: Súper.
0: Crec que també és una lectura d'estiu que fa molt, molt profit. I després us diré la meva lectura pendent, que no m'he llegit i per tant no us puc fer la ressenya, que és un assaig del Juan Evaristo Bosch, que ha tret fa molt poquet i se n'ha parlat molt.
2: El tinc, el comencem a la vegada?
0: Jomo.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, vale, comencem a la vegada. A veure si ens dona temps de parlar-ne abans que s'acabi la temporada.
2: És curtet, sí, sí,
0: sí. Doncs ja està, nois.
2: Perfecte.
1: Super, gràcies per les recomanacions.
3: Bones recomanacions.
2: I digueu-nos si també en teniu de vostres oients de lectures d'estiu, si en teniu pendents a punt de començar, i aquí farem una mica de fòrum literari. Gràcies, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau.
2: I bon cap de setmana. I ara la Rei ens canta el seu èxit, Where's My Husband, les 9:22, i ara ens posarem crítics de seguida. Avui, l'AIA més mundial?
1: No, avui parlem de la calor, que fa molta calor.
2: Però només jornada de descans, eh? La setmana que ve hi tornem.
1: Sí.

0: Your husband is coming.
1: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ja t'has imaginat que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. 5 minutets per dos quarts. Fa calor, Laia, i és més que una obvietat. És un tema que també podem conceptualitzar, que dèiem ara fa un moment.
3: Sí, a més m'agrada perquè aquests dies ens trobarem amb gent, segur, perquè rebelles i això et posen en contacte amb gent que potser no veus de vegades, i segur que hi haurà algú que dirà:

0: Ah, no, perquè abans no em veia de calor, no? Oh, allò és el que toca, eh?
1: De fet, he vist congressistes de cert partit que podeu endevinar dient a replicant a diputades, dient-los, això de fa calor i fa fred és una ideologia seva, n'ha fet sempre.
0: Exacte.
1: No es pot fer servir aquest argument.
0: No, mireu, les dades sempre ens ajuden en aquest tipus de converses i per això us les acostem, eh? Mireu, l'Organització Meteorològica Mundial ha fet públic aquests dies un informe segons el qual expliquen que la temperatura mitjana global del planeta seguirà batent rècords fins al 2030 com a mínim, amb un 75% de possibilitats que se superi el grau i mig que s'ha pronosticat en l'acord de París. De fet, Catalunya ja s'ha escalfat 2,1 graus des dels anys 50, eh? No se la veiem feia, no, mireu, ara en fa més. Veieu? S'ha escalfat més de 2 graus des dels anys 50. Els estius, les dades així ho diuen, són cada cop més calorosos i més secs. I per quart any consecutiu es baten rècords de temperatura.
2: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
0: Això ens explicaven des dels tècnics del Meteocat, eh? De fet, és un escenari que obliga a mantenir l'atenció posada en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. A nivell global, en principi s'espera que la pujada de temperatura a tot el planeta, com us dèiem, entre 2026 i 2030, oscil·li entre els 1,3 i els 1,9 graus. I atenció, perquè pel que fa al futur immediat, es preveuen temperatures superiors a la mitjana pràcticament a tot el món, i especialment per aquests mesos d'aquest estiu, eh? Des del mes de juny, que som ara, fins a l'agost. Tot plegat per què? Doncs perquè, veu, arriba el fenomen del Niño, que són unes condicions càlides, inusualment càlides, podem dir, sota la superfície del Pacífic tropical. Això són temperatures que superen en més de 6 graus els valors mitjans, i això suposarà una important font de calor que es traslladarà, doncs, més enllà de l'aigua, també a la Terra. Augmentarà les sequeres, es potenciaran les pluges intenses i augmenta, sobretot, el risc d'onades de calor tant a la Terra com a l'oceà, que és el que anem veient, doncs mireu, amb el Niño encara més. De fet, l'episodi més recent del Niño, que va ser l'estiu 2023-2024, vaja, tot l'any, perquè va durar més que l'estiu, va ser un dels 5 més intensos de què es té constància i va contribuir a les temperatures mundials sense precedents que es van registrar el 2024. Per tant, preparem-nos, arriba un nou Niño, posem-nos-hi bé i, si us plau, aprenguem bé que això no és una cosa que ja passés, sinó que és, doncs, malauradament conseqüència del canvi climàtic. Aviam si ens esforcem tots una mica més en que això no sigui tan greu.
3: Així sona els experts.
4: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes,
5: que peste,
4: doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
1: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és el que t'estic preguntant, a la cara.
6: A veure, no, no m'hi he morrat.
0: Quan acaba de fer esport.
6: No m'hi he morrat.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 10 segons i seran 9:45, hora d'actualitzar-nos. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Avui que és divendres, en dia 19 de juny, què cal saber?
1: Que almenys 16 civils i 4 soldats han mort al sud del Líban degut a les hostilitats entre Israel i Hezbollah. L'episodi de violència fa trontollar l'acord de pau firmat entre l'Iran i els Estats Units, que inclou aquest front. La mort dels militars israelians pot provocar una escalada. Coincidint amb aquests atacs al Líban, s'ha fet públic que avui no es reprendran les converses entre l'Iran i els Estats Units previstes a Suïssa per aprofundir en el memoràndum que les dues parts van firmar telemàticament. L'administració Trump insisteix a defensar l'acord de pau amb l'Iran davant les crítiques internes i també d'Israel. A Madrid, Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa puntualitzen que es tractaria d'avançar eleccions previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos, però que ni parlar de fer-les aquest 2026. A casa nostra, cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Són dades de la Conselleria d'Educació que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. I acabo recordant-vos que avui s'estrenen Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres.
0: Ara, de seguida, ve l'Alfons Gorina amb les crítiques de les novetats de la setmana al cinema, i sí, ens parlarà de Viva, de l'Aina Clotet i de Toy Story, que també aquest cas seria el blockbuster.
1: Molt bé, mira.
0: Ah, 9:31. Què no t'esperava saber avui? Laia,
2: digue'm. Jo no puc saber què no esperava. Això, l'Anna.
1: Doncs mireu, que en les últimes hores s'ha fet viral que per accelerar el procés de construcció de les torres de la Sagrada Família es va fer servir Loctite, un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, que uneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total s'han utilitzat 24 tones d'aquest Loctite. S'aplica en estat líquid i omple totes les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores en assecar-se.
0: I el titular d'esports?
1: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga ACB. El segon partit es disputarà demà a les 8 del vespre al Roig Arena. El Barça de futbol sala també ha fet els deures i superat el Pozo Murcia al Palau per 6-1, i ara és només a una victòria d'emportar-se el títol de Lliga. Aquest tercer partit es jugarà dimarts vinent al Palacio de los Deportes. Més coses, el Sabadell es pot convertir avui en un nou equip de la segona divisió A. Els vallesans reben el Zamora a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta i han de remuntar l'1-0 del partit d'anada. I pel que fa al Mundial, doncs avui a les 9 de la nit, Estats Units-Austràlia, a les 12 de la nit, Escòcia-Marroc, i ja de matinada, a 2:45, Brasil-Haití, i a les 5, Turquia-Paraguai.
0: I pel que fa al temps, avui calor, calor.
1: Sí, perquè avui tindrem sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'haurà anticipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb valors entre els 30 a 35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i Pla de Lleida, i la tarda doncs tindrem algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
0: Les 9:33 minuts, ara una cançoneta per anar engegant al matí l'energia que us dona els Doctor Prats, i ara de seguida l'Alfons Gorina amb les crítiques de les pel·lis.

0: escoltes ICAT.
1: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
2: I ara què?
1: L'Àlex.
3: Voleu jugar a billar?
1: I la Clover.
4: Ho retiro tot.
1: Són espies de veritat.
5: Un, dos, tres, noi, esteu liats, aguantareu.
1: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
6: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el grup. Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
7: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
8: Així sona Els Experts. Vaig descobrir que
9: el fons del cor... L'estrella de l'amor brillava com un sol. L'amo, l'amo, a la terra vaig arribar.
10: Va, m'he equivocat d'estrofa.
9: Jo dic l'amo, l'amo.
11: Anava a dir, ets petita i tens els ulls blaus, però allò és
10: Candy.
11: Candy.
10: Va, escoltem-ho, deixem-ho córrer.
8: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, dia de parlar de pel·lícules noves, del cine que arriba a la cartellera amb l'Alfons Gorina, el nostre crític. Bon dia i bon divendres.
2: Bon dia.
1: I la pregunta és molt clara. T'hem de preguntar què tal la nova de Toy Story.
3: It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help.
4: Oh, thank you.
3: We've got it handled. Look, Star, Deputy, me.
1: No, de fet, Star. Pocs temes han causat tant consens com a l'univers Toy Story. En parlàvem abans d'ahir, perquè aquesta pel·li sí es va avançar a les sales. I dic consens, al fons, perquè tothom és superfan aquí, l'audiència experta. Tothom l'ha gaudit de nen o de gran o de jove i després com a pare i han gaudit dels seus fills. I tothom deia el següent. La 3 és el millor del que m'ha passat a la vida i potser hauria d'haver acabat aquí perquè és una pel·li amb certa clausura, però la 4 després s'aguanta també. Llavors, ara que ens arriba la cinquena, sembla que seguim aquí, no? Després d'aquell pic que va ser Toy Story 3, què ens expliquen de nou ara ja amb la cinquena pel·lícula d'una franquícia com és Toy Story?
2: Sí, per ordenar una miqueta tot això que has dit, és veritat, tothom ha crescut d'alguna manera amb aquests personatges, no? Són com uns amics entranyables que volem que tornin, encara que no sigui a vegades potser amb les millors pel·lícules o no. Jo em vaig emocionar l'altre dia, algú per Twitter m'escrivia, vaig anar a veure la primera embarassada del meu primer fill, anirem a veure la cinquena ara, clar, el fill deu tenir 30 anys ara ja, no?
1: Vull dir... Sí, justos, sí.
2: L'any 95 estava embarassada, no?
1: I molts oients deien al nostre grup de WhatsApp, si no has plorat al final de Toy Story 3, no ets una persona humana.
2: Sí, això també és veritat. Jo faig la comparativa Toy Story i Indiana Jones, és a dir, hi ha una primera trilogia que és intocable i que acaba amb una tercera part incommensurable i que segurament, per ser perfectament canònics, no hauria d'haver passat d'allà, però també et sap greu, no?, com abandonar aquests amics, i si tornen, doncs encara els acceptes, no?
1: Jo és el que deia als meus col·legues, no deixaré d'anar a veure Toy Story al cine, és impossible, l'aniré a veure segur aquest cap de setmana o el següent. En aquest cas, la trama, veiem que hi ha una antagonista clara que surt al pòster, i també el tema Bad Bunny. Si vols, comencem amb la Lilipad, que és una pantalla que sembla una joguina, però...
2: És un iPad, i és la nova competència d'aquestes joguines, que abans es feien la competència unes a altres, que abans podien tenir el problema de que un nen creixia i es feia adolescent, ara ja tenim el problema d'una nena amb 8 anys juga més amb el seu iPad que no pas amb els ninos.
1: Com es diu la nena nova? Que a Toy Story 3 va haver-hi el trànsit, no? L'Andy... les seves joguines acabaven en mans de... Ara és la nena.
2: Sí, és la nena que ja sortia a la... Molly, crec que es diu Molly. Sortia a la 4 i és la protagonista d'aquesta cinquena part, i la trama ve a ser que aquesta nena no té amigues perquè li agrada jugar i totes les seves amigues estan enganxades a l'iPad, i per això els seus pares li regalen un iPad, i a partir d'allà ella comença a tenir amigues, però què passa? Que no són amigues de veritat, són amigues virtuals, i és l'esforç de les joguines per trobar-li amigues de veritat, a la vegada que tenen tota aquesta mena de lluita existencial amb la nova tecnologia, les noves formes de relacions humanes. És una pel·lícula, com sempre en Toy Story, amb coses crítiques, en realitat, aspectes de la societat que... segurament podem millorar molt, no? I t'he de dir que jo la posaria a nivell 4, potser una mica més amunt, té un punt més més emocional, segurament, és més dramàtica, però no arribaria al nivell de la trilogia original. Tot i així, que la saga de moment no baixi després de 30 anys excessivament, doncs encara, no? Dius, bé, compro, sí.
1: Mira, Bonnie m'indiquen per aquí els oients que es diu la nena. Acabem amb el tema Bad Bunny, el seu personatge. Si abans teníem una forquilla, ara tenim un tros de pizza que parla.
2: Ui, però surt molt poquet.
1: És cameo.
2: És un cameo, sí. El tros de pizza té gràcia perquè parla castellà, més a més. És com una pizza xingona, no? En plan així, però bueno, és una escena molt concreta. Que és que aquí trobem joguines abandonades per tot arreu, perquè els nens les deixen i estan només pendents de la pantalleta, no?
1: Ja veieu que si algú dubtava, doncs hi ha temes d'actualitat directa, Toy Story.
2: Sí, no, i també descobrirem coses, sobretot del passat de la Jessie, que és la cowboy, que tenia aquella història amb aquella nena que la va deixar abandonada i tal. Doncs sabrem molt més d'això, també.
1: Tema abandó també hi és, en aquesta pel·li.
2: Sí, no, indubtablement.
1: Oients, qui hi vagi aquest cap de setmana, volem crònica experta en àudio dilluns, crítica de Toy Story 5, que teniu ja a cinemes.
5: I want to thank my beautiful daughter, Jennifer,
0: soldier by my side and help make this foundation.
1: I les alternatives per anar al cine podrien passar per Dreams, la nova peli del cineasta Michel Franco.
2: No sé si t'agrada el Michel Franco o no.
1: A veure, et refresca'm una mica.
2: Doncs ara està treballant sobretot amb la Jessica Chastain, però ha fet aquella pel·lícula tan polèmica que irrompien una mena d'anarquistes amb una boda de luxe a Mèxic i es muntava un tinglado que no vegis, que era una pel·li duríssima, no me'n recordo com es deia. Bé, és el director mexicà.
1: Era Daniel Iana?
2: No, espera.
1: Ha fet diverses noces, aquest director.
2: Pot ser. És un director que sempre ens posa a prova, un director de crítica social molt alta, mexicà en aquest cas, i que últimament li ha donat per treballar amb la Jessica Chastain, i aquí és una pel·lícula, Dreams, que parla d'una dona americana molt de poder i molt rica, ja a la quarantena, per entendre'ns, que s'embolica amb un ballarí a la que ella està promocionant, per entendre'ns, i comença aquí una relació molt malaltissa d'amor poder, amor tòxic, d'una dona rica i poderosa i més gran cap a un noi jove, però alerta, un noi jove que no es deixarà trepitjar i que també posarà les coses al seu lloc. Ja venien de fer Memory, Sundown, que estic revisant ara, era aquella pel·lícula del Tim Roth que estava malalt i s'aïllava totalment del món en una platja, també estava molt bé.
1: Després de Lucía, però fa més de 10 anys que la vaig veure.
2: Imagina't, no? I Nuevo Orden és la que et dic, es diu Nuevo Orden per això, perquè era com un grup que saltava una boda de rics també a Mèxic, i vaja, era una pel·lícula escandalosa gairebé. Michel Franco sempre té això, i aquí veurem també una relació molt tòxica, portada a l'extrem, dolorosa, però a mi sempre m'agrada Michel Franco.
1: I oients, en les últimes setmanes segur que us han sortit reels o heu vist entrevistes a l'Aina Clotet, perquè la seva pel·li, que va ser premiada a Cannes, ja s'acosta la data d'estrena, i de fet ja ha arribat, és avui, s'estrena Viva.
5: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
7: Tengo mucha ansiedad.
1: Un drama personal, segons he llegit, és una persona que té càncer de mama, ho dic bé, i és una història que tampoc, pel que he llegit, no és tampoc la típica de superació personal, sinó que va per altres camins, també.
2: No, és que, de fet, és inclassificable. Això del càncer de mama és una de les coses que passen, però també és una pel·lícula que parla, és una noia que és com una científica i també ens parla del canvi climàtic i de coses gairebé de forma distòpica. A la vegada, novament, una dona que té una crisi dels 40 i s'embolica amb un noi molt més jove, perquè no sap ni quin camí triar a la vida i està en aquest moment de he superat un càncer de mama, vull divertir-me, a la vegada tinc unes responsabilitats. És una pel·lícula que passa per tots els gèneres i mira, no et diré que sigui perfecta ni molt menys, però em trec totalment el barret amb el que ha fet l'Aina Clotet, perquè és una pel·lícula molt lliure, molt valenta, i perquè ella ho ha donat absolutament tot. No ho dic per dir, ni perquè sigui l'Aina Clotet, no perquè sigui catalana, és una pel·lícula que us refrescarà la ment, sens dubte.
1: Doncs una bona opció per el que ens explica Alfons, i a més a més sí, per donar suport al cinema català. Avui aneu a veure Viva, que protagonitza i dirigeix l'Aina Clotet.
8: Va d'un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps.
1: I parlant de pel·lis amb una premissa que et pot fer pensar que és una cosa, però potser és una altra, ara permet-me que jo dispari, perquè la vaig veure al Festival d'EA, la que ara ens ocupa, 15 proves d'amor, i sí, és una història d'un procés de maternitat, és una història de dues mares, és a dir, dues dones que són parella i, òbviament, embarassades queda una i l'altra, doncs, li fa el suport, i tots els drames i alegries i dificultats també burocràtiques que s'hi troben, que a mi em va emocionar bastant. Per tant, qui pensi que és una altra pel·li de la maternitat, primer que perquè és un tema global, la maternitat. I després, per acabar, que la pel·li em va emocionar de dalt a baix. Explica'ns tu perquè la tens més fresqueta, que la vaig veure fa molts mesos.
2: Sí, l'aspecte més interessant d'aquesta pel·lícula segurament és la reacció de la mare, per entendre'ns, de la que no està embarassada, de la que no es queda embarassada, quan sap que no és la que està embarassada, perquè, clar, li ve a dir tu tindràs com una jerarquia inferior, perquè ella serà la mare, tu tampoc ets el pare. És un món apassionant aquest, perquè, clar, hi ha tantes combinacions possibles que per ordenar-ho tot i saber quin dret li pertany a cadascú és complicat, i és una pel·lícula que reflexiona des de l'emoció. També és una pel·li divertida, la relació entre elles dues està molt bé, és una pel·lícula fresca que també està val la pena.
1: Sí, recordo això, que hi havia també escenes burocràtiques com de despatxos, també escenes emocionals, no? I escenes divertides de fins i tot com triem qui serà el pare, quina cara tenia el donant, no? Però que té més arestes del que us podríeu pensar, oients, aquesta pel·li, em va semblar molt bonica. 15 proves d'amor.
9: Acudo a vosotros con una petición. A dos jornadas ahí abajo
1: Va, acabem amb la Rara, perquè en el fons ens vol descobrir, per qui no el conegui, perquè no és pas debutant, un cineasta català que es diu Ulisses Porra. Per què molta gent no n'ha sentit a parlar?
2: No, és un director que es guanya una mica la vida a l'exili, per entendre'ns, no?, d'aquests que ha optat no per fer la trajectòria clàssica cinefílica que fas aquí, sinó buscar-se la vida amb altres tipus de pel·lícules, amb altres indústries, amb altres històries, i aquesta de Bajo el mismo sol és realment una pel·lícula bastant curiosa. Sí, l'Ulisses Porra és de Barcelona, però vaja, tu parles amb ell i podria ser de qualsevol lloc, sí. Saps què et vull dir? Ve de fer una pel·lícula des de Carajita, que ja passava a Llatinoamèrica. Aquesta també passa a Llatinoamèrica, però a més en la zona tropical en el segle XIX colonial, és a dir, podria ser una pel·lícula d'Albert Serra perfectament, d'aquestes que te la situa un lloc totalment inesperat, però aconsegueix tancar tant l'espectre que no necessita que sigui una gran producció, saps què et vull dir? Està molt ben ambientada, però són quatre personatges, en teoria doncs un noi, una teixidora xinesa, imagina't, i un exiliat haitià, que volen posar una fàbrica de seda i van amb cucs de seda per tot el tròpic colonial del segle XIX intentant aconseguir aquest somni. Vull dir, una història raríssima, però val la pena. És una pel·lícula que jo crec que si l'enganxeu, que no crec que tingui moltes sessions, serà una sorpresa per vosaltres.
1: Parlem la setmana que ve.
2: Adéu. Fins ara.

0: Com us sona, oients, aquesta cançó novíssima d'avui mateix? Avui hem publicat el tema Sant Joan, les fades, segur que les heu reconegut, i en un registre potser una mica més festiu, en Triquell al seu costat. Recordeu que el solstici és diumenge ben d'hora al matí, oi?
1: A les 10 del matí, quarts d'11, ja serà estiu.
0: Diumenge encara es pot votar al concurs del calendari de ben estiuenc,
2: sí,
0: de la cançó d'estiu.
2: Sí, sí, fins Sant Joan, i aquesta també podria tenir números, no trobeu?
0: Sí.
2: Tant de bo,
0: sí,
2: eh?
0: Podeu col·locar, Sant Joan, de fades i Triquell, que sentiu per primera vegada aquí els experts, que anem engegant ja la recta final del programa. I mai marxem sense abans sentir el recull dels millors àudios avui cantaires que ens heu enviat al llarg del matí responent a la pregunta del dia, avui que us hem demanat per la vostra experiència pel que fa al karaoke.
3: La cançó que sempre cantava al karaoke ja té uns quants anys, es diu Tocaré de Tahures Turdos i feia així...

0: Boníssima, m'encanta aquesta cançó.
1: Com a usuari de la PlayStation 2,
2: boomer,
1: tinc el CineStar i tinc tots els possibles. Vull dir, qualsevol estil, qualsevol CineStar compatible amb la PlayStation europea, el tinc. I la meva cançó preferida per cantar al karaoke és I Want to Break Free, acompanyada dels seus cops de maluc mentre passo l'aspiradora imaginària. Hola, que tingueu un bon dia, una bona... i unes bones vacances i un bon solstici i que tot us vagi de puta mare.
3: And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on?
4: Bon dia, expert. Sí, karaoke. Aquesta sí que és la meva. La cançó favorita del karaoke és el típic de Robbie Williams. And through it all, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me. Oh, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Oh, I'm loving angels instead.
5: Chimpum, i demà plourà.
6: Què?
7: Dos.
8: Café parado.
9: Boomer.
10: Paloma San Basilio, saca Whisky Chelly, saca Chá de Tres.
11: Mare de Déu, que boomer.
10: Cançons cutres, per què fas un karaoke?
12: La 6 minuts i seran les 10 del matí i fem resum dels millors moments de la setmana. En el número 5 d'avui mateix, un servidor cantant el hit de Sergio Dalma.
13: Bailar pegaos.
12: Home!

0: sabran tot, eh?
1: Corazón, corazón.
0: I és que allà, era la meva, era la meva.
2: De tu i qui?
0: Amb ma mare.
3: Ah, que bonito.
4: En el número 4, en Rogent canta diversos openings animats.
5: No pot ser que era obre harifarida. Tota matirga, mutequi, mutxigaraua. Corina, guigare, siri.

0: En el número 2, no parlem de vagues que ha marcat Àustria.
1: I a casa nostra, avui, els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria
2: del sindicat. Perdona, gol d'Àustria, gol d'Àustria. Hem d'aprofitar que hi ha esport en joc.
3: A tomar por culo.
0: I en el número 1, la Laia, que diu que no és violenta.
4: Sí que és veritat que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta. I a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
5: Sí. Juro.
4: Això és per fotre una pallissa a la criatura.
2: Un moment.
0: Laia, no em treguis la il·lusió.
4: Doncs de treure l'ús, hòstia, te la trauré. I em vaig arribar a dir-li al senyor. Però què es pensa? Que li va posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta.
0: No gens, no gens.
4: Mai ho havia així tot sentit tot junt, potser sí que ho sé una mica.
0: I anem marxant i ho farem a ritme de la sireneta, que ha estat la guanyadora, la cançó d'avui, Under the Sea, de Samuel Wright.
2: Una tria que heu fet vosaltres, avui havia de ser una cançó de Disney, però us hem fet una promesa, que si guanyava la sireneta, us posaríem la versió del Nil Moliner.
0: I ho farem. De fet, farem doble. Sentirem una mica d'aquest Under the Sea, i tot seguit sentireu els Triphasic Sound System.
2: Era el seu grup anterior, eh?
0: Exacte, no, aquest pregrup del Nil Moliner amb la cançó Sobre del Mar.
2: Sota. Oients, fins dilluns a les 6. Adeu, Anna, adeu, Sergi, adeu, Laia.
4: Adeu,
2: bon cap de setmana. Adeu, bon cap de setmana.

ser la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria i així començàvem amb una de les novetats que han caigut en aquest divendres 19 de juny, la Lau Gibert i 5 Seconds of Summer.

0: altra de les novetats que han arribat per aquest estiu amb Dani Sixx i Iskit són Les Tantes.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: Escoltes i cats.

0: Des de Tarragona, un bocí del sodi que demà passaran per l'escenari del Festival Ítaca, i aquest és l'Edu Esteve.
1: He trobat un trosset de cel amagat a la sorra, un riu que s'ha endut el present.

continue amb la seva gira, els seus concerts a Nova York. I anem a repassar una altra de les novetats que arribaran aquest estiu amb l'Ariana Grande. 10 i 20 minuts. Bon dia.

les portes d'una onada de calor que arribarà aquest proper diumenge i anem posant més música, en aquest cas amb l'avançament del nou treball de l'Scrap Papels i també tenim per aquí en Xico, You and Me Baby.

Pinzellada també dels homes indie que arriba des de l'escena britànica Masterpiece. I de casa nostra aquí tenim a Guineta Musca. La que comparteixen és nois.

0: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
2: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
1: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.

Doncs això ja fa olor d'estiu i ja tenim per aquí la cançó de l'estiu dicat amb Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. I arriben ara també els Maroon 5.

Segon dia del sonar, i aquí teníem el so més electrònic fet a casa nostra amb la Gigi Ros, que per ser avui es passarà també per les barraques de Reus. 11:09, desfilen els Enaipen.

0: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
1: Heu follat.
0: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
2: Tens tota la vida per davant.
0: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
4: Doraemon!
3: El teu gat còsmic torna a casa.
4: Sí.
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
4: Visca!
3: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: Escoltes, Icat.

saps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: l'enllaç amb la cultura a ICAT. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Aika.

0: Baltasar.
1: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Kels, Nou, elles, Mimi, Webb, us seguim posant cançons ben xules per suportar la calorada d'aquest divendres que es comença a notar, i avancem amb Balma, és el Kikio.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT del dia d'avui repassant les novetats de la cartellera marcada per una estrena catalana. Viva, el primer llargmetratge d'Aina Clotet com a directora.
2: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Guardonada fa un mes a la Setmana de la Crítica de Canes amb el Premi Revelació a la millor interpretació, Viva és una de les pel·lícules catalanes més esperades de l'any. Narra la vida d'una dona que després de superar un càncer de pit entra en una espiral d'ansietat que la porta a deixar el projecte familiar amb la seva parella de tota la vida per començar una relació apassionada amb un home més jove que ella.
0: Una pel·lícula que barreja drama i comèdia i que, com dèiem, és el primer llargmetratge que dirigeix Aina Clotet, però també n'és, atenció, guionista, productora i protagonista. El suplement de Catalunya Ràdio detallava així l'experiència.
4: Hi ha com un diàleg intern que a vegades és una mica com esquizofrènic. Recordo una seqüència en el que jo com a actriu sentia que necessitava fer més preses i la directora sabia que no, que havíem de tirar perquè hi havia escenes més importants. Llavors hi ha un moment de que no pots cagar-te amb ningú, no?
3: L'altra gran estrena de la setmana, de fet es va avançar a dimecres, és Toy Story 5.
5: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
0: Yeehaw! Com se'n diu, arriba en català, cinquena entrega de la mítica saga de Pixar. Ara les joguines, capitanejades aquest cop per la vaquera Jessie, es veuran desplaçades quan les pantalles arriben a la vida dels infants. En la versió original, per cert, hi trobareu cameos d'algunes veus conegudes com Bad Bunny i Penélope Cruz.
3: A banda de Viva i Toy Story 5, també destaca la cartellera Dreams, protagonitzada per Jessica Chastain, Isaac Hernández i Rupert Friend, una pel·lícula que parla del dilema d'haver de triar entre l'amor i la persecució dels somnis.
0: I també posem la lupa avui a Caso 137 amb Lea Drucker en el paper d'un agent d'afers interns que investiga com un jove ha acabat ferit en unes protestes sense que hi hagi proves d'abús policial.
3: L'agenda musical del cap de setmana ve marcada per la prèvia de la Revetlla de Sant Joan i per dos festivals. A l'Estartit, la Platja Gran es torna a convertir en l'escenari del festival Ítaca. Durarà 3 dies, avui, demà i la nit de Sant Joan. Love of Lesbian seran els caps de cartell d'avui divendres, on també tocaran Dan Peralbo i el Comboi, Sidoní i Remei de Calafresca.
6: Que bonic és dir-te fins demà, sense deixar-te de mirar.
0: Demà hi haurà la Ludwig Bank, també la Moda, la meravellosa orquestra de l'Alcohol, acompanyats, entre d'altres, de Carlos Ares i els britànics de Molotov.
6: Aquesta vida de problemes, llums i gas.
3: I per la Revetlla de Sant Joan hi trobareu la 31 Fam, Venus, Barri B i la DJ Trapella.
0: I de l'Empordà marxem fins a Lleida. Avui comença el Magnífic Fest.
7: Julieta, t'has mullat la samarreta.
0: La festa avui l'encapçala Joan Dausà, que segurament farà saltar tothom amb aquest Papi posa-la al disc. Pel recinte de les Firetes també hi trobareu aquesta nit de Svetlana, Lori Meyers, i també podreu veure The Molotovs que abans que passin per l'Estartit.
3: Qui també fa doblet de festivals aquest cap de setmana és Love of Lesbian, que demà seran el nom més destacat del Magnífic Fest.
0: I a Reus, Anna, de fet esteu de festa major tot aquest cap de setmana, avui teniu els Auxili.
8: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
3: Sí, i demà, Sergi, per cert, els auxilis seran a prop de casa teva, a la Festa Major de Palamós. Tornem a Reus. Avui també hi haurà Gigi Ros i els Tarragonins Crim. Demà dissabte, cartell gros. A Barraques hi actuaran els Catarres i Dan Peralbo i el Comboi. Bé, Greta i els Partiperes, això serà el parc de la festa pel que fa a l'alternativa a la plaça de la Patacada i actuaran les Fades.
0: I també tenim festa major aquest cap de setmana a Sant Joan d'Espí, actuarà també la Greta i les que faltaven, això avui, i demà The Tallets. I a Olesa de Montserrat també estan de festa major, demà hi podreu sentir la Flashy Ice Cream i Esberlana.
3: Fora de festes majors, demà a Sant Miquel de Fluvià hi trobareu Borja Penalba i Meritxell Jané amb el cicle Perifèria Cultural, dissabte a la Pound Gang a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i Maria Jaume a l'Arbós al Festival Músic Veu.
0: Acabem explicant-vos que els Premis Alícia coronen a l'Osa amb el Premi Talent Emergent, també Momi Maiga amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo i Irene Reig amb el guardó a l'autoria pel disc Ànima. I per cert, i d'aquí a l'enhorabona als companys de tots els matins del món de Catalunya Música que s'han endut el Premi al Periodisme i Divulgació Musical.
3: Recordeu que avui a partir de les 9 del vespre podreu seguir el Sonar a l'antena d'ICAT amb les actuacions d'Àfrica i Mas i demà a partir de les 8 del vespre Colin, Cosmo, Murphy, Carlita i Malugi, B2B, Benwal.
0: Això està per avui. Nosaltres hi tornem dilluns.
3: Bon cap de setmana!
9: Escoltes i cas.

0: Déu-n'hi-do, quins sacsets, quina alegria. Encetant des de pràcticament al cap de setmana amb el ritme de Calvin Harris, animant-nos la vida un cop més amb el Satisfy.
1: I Cas, la ràdio inquieta.
0: Vine que és divendres, però no tot, eh? Ha de ser tota l'estona focs artificials de l'energia de Calvin Harris a la sensualitat que ens transmet la nova música de Delgat.

Internet Girl, l'esquetza i altre cop golpejant fort el seu celebrat K-pop i marcant el ritme dels pròxims minuts, l'ex One Direction Harry Styles, un altre dels artistes que té l'estiu molt compromès, complint grans estadis arreu del planeta per presentar les cançons del seu últim disc. Aquesta és una d'elles, Aperture.

festes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants. Belén Natalí, Leire Martínez i Sofia Gavana.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant

0: l'Agència de les Llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar ICAT, la ràdio dels festivals.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'any i anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres? Aventurers?
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.

Somebody to Everybody. Així sona el primer tastet del que està per venir de la Paula, Paula Jornet. I sense pausa seguim, anem directes a les vibracions alegres i positives de Paul Russell.

Cremant nos des d'aquest, amb la metxa curta però intensa dels clima, no sortim encara de la nostra escena per compartir aquells moments que valen la pena allargar tant com puguem amb el ritme dels iglus.

0: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
2: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
1: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el grup. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
5: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3Cat. La investigació respon.
3: Escoltes i cas.

presentem plegats des d'aquest l'inici d'un nou cap de setmana amb l'energia positiva de la CUP. I anem ara a remoure sentiments recuperant un dels èxits del canadenc Justin Bieber, el...

0: coses molt tranquil·les, molt íntimes, amb el Holding On de Lolo Suay. I anem aïcat buscant la una, sentint com sona l'estrena en solitari del bateria de Manel, Arnau Bellvé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Divertits i provocadors, la parella argentina del moment, Catriel i Paco Moroso. I sense pausa, i que anem directe a l'hora en punt, escoltant l'essència reivindicativa dels valencians, s'apena amb el zoo.

y yo voy de serme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estat ràdio, prima més un santuari.

0: ben motivats. Hem començat una hora més del divendres amb una de les noves i més brillants cançons de Maria Jaume. Sonen ses campanes. La 1:03.
1: Escoltes i cats.

sense futur, però amb actitud positiva, com ha de ser. Aquí teníem els Blue Nana amb No Future. I vols ara per totes les quadres que es marquen el triplet mundial. Lisa, Anita i Rema. Ja som.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
6: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
7: I ara què?
0: L'Àlex.
8: Voleu jugar a bitllet?
0: I la Clover.
9: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
10: Un, dos, tres, no li esteu dient que guanyaré.
0: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

descobriment aquí a ICAT, al ritme mediterrani d'aquest In Paradise. I aquí en aquest porto, aquest bombasso ple d'optimisme de Queen 92, fent del divendres el Best Day.

0: So Good, ens accelera, ens motiva Troy Sivan, d'empenta no li falta, l'australià, va més que sobrat amb l'addictiu Rush.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I anem a tope també aquestes setmanes de calor i platgeta amb les emocions de la família 31 Fam.
2: Yeah.

Mosquito, Pink Pantanes, amb aquesta cançó, que pica més que el sol d'aquest divendres. La calor que s'enfila apreta més i més, com aquest tros ara d'Hipna House, que s'ha marcat Gizits.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el grup. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
4: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.

Què li saia d'acords? Aprovits els Països Catalans amb el Coco Xere Coco i el moment ara de moure'ns el compàs del ritme d'aquest tret musical que ens porta una de les veus que vam tenir al Primavera Sound, Alison Rae.

0: Aquí teníem la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, l'Alou Jubert, portant-nos bona sort, tocant el seu amulet per seguir atrapant-nos amb les seves cançons.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Fins aquí el meu temps. A les dues, el Pau Saicat, el Torn Abans, per la talentosa Rui amb l'Skin and Bones.

0: Soltes i cats.
1: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Escoltes ICAT.
1: Comença la teva pausa del dia.

0: Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Avui és divendres 19 de juny. Us saludem la Mariona Batalla, en Dani Expósito, la Mercè Rigual i un servidor, l'Albert Miralles. Avui és el dia de recollir les músiques que ens han anat deixant durant tota la setmana els nostres convidats i convidades. I ara, mirant enrere, us diré que hem anat bastant forts aquesta setmana a nivell de diversitat. Dilluns ens va visitar en Joan Colomo, músic increïble, productor de renom. Darrerament està fent moltes coses com a productor. Ja sentireu quines músiques ens ha deixat, que ell no s'està de punxar músiques extremes i alhora músiques super mainstream. Dimarts va ser el torn de la Txell Feixas, periodista, la que va ser corresponsal d'aquesta casa a Beirut, al Líban, una zona que actualment tenim devastada. La Txell Feixas ens va ajudar a entendre què és això del periodisme de guerra, com l'hauríem de pensar i de construir. Dimecres ens va visitar el cuiner Raül Balam i Ruscalleda, en Raül, que és el capdavant del Moments de Barcelona i també de la cuina de Sant Pau, i amb el qual vam repassar tota una trajectòria marcada per èxits i també per èpoques fosques relacionades amb addiccions a diverses substàncies. I ahir dijous ens visitava en Pol Rodríguez. Qui és en Pol? El director, el showrunner d'aquesta sèrie, que es diu Rabalejar i que fa una foto bastant acurada i també estripada, molt llançada cap al thriller de la Barcelona actual, maltractada pels fons d'inversió i que condemna zones històriques i negocis històrics a l'ostracisme total. Tot això ha passat des de dilluns fins ahir dijous, i ara és el moment de sentir les cançons que ens han anat deixant tots aquests convidats.
1: Dilluns.
0: Joan Colomo, Joan, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal? Molt bé, els dilluns són els nous juernes, eh?
0: Ah, sí, els dilluns?
1: Sí, eh?
2: Bueno, no sé.
0: No és veritat.
2: A mi una de les coses que em fascina del jovent d'ara és aquesta capacitat també de fer el que els roti sense vergonyes, no? L'altre dia estava escoltant aquest que es diu Rusowski o no sé què,
0: sí.
2: Posava el disc i dic, hòstia, ara fotem una cançó, no sé, o sigui, la penya ara fot el que li dóna la gana sense cap mena de vergonya i d'això, o per exemple la Ludwig van o tot això, no? Amb aquest desparpajo de rotllo una mica també que me la sua tot, però tal, i m'agrada molt, sí. El jovent és que ojalà visquem en un món de joves, tots joves, que ens moríssim més d'hora, concentréssim tot.
0: Tu la fe la segueixes tenint dipositada en l'acné?
2: Sí, totalment.
0: Tengo fe en el acné, una cançó del Joan Colomo, que ja tinc fe.
2: No, mira, jo soc adolescent perquè l'acné no m'abandona, tio.
0: O sigui, no, però aquella cançó també et venia a dir, tinc fe en la gent jove, no?
2: Totalment, sí, i amb aquest esperit de revolució, no?, i de trencar amb l'ovell i aquesta idea, no?
0: Matar el pare. Sí,
2: exacte. Matar el pare.

0: Dimarts.
1: Txell Feixas. Txell, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, un ple. Albert, Mariona, sea. Pausa. A Iraq estaven expulsant Estat Islàmic i vam anar allà a primera línia de front perquè la meva obsessió era el primer viatge que jo feia amb l'armilla, el casc, tot, amb prototip de corresponsal de guerra, i per tant era la primera crònica que feia en conflicte. La meva obsessió era anar a primera línia de front perquè també la meva falsa creença em feia pensar que si jo no aconseguia arribar a primera línia de front hauria estat una corresponsal fracassada a ulls de Barcelona, que havia gastat molts diners perquè fóssim allà tot l'equip, quan l'equip, que en sabia molt més que jo, però jo no vaig fer cas perquè jo pensava que jo ho sabia millor, em deien que les millors històries no estaven a primera línia de front, sinó que estaven uns quilòmetres més enllà. Però jo no vaig voler escoltar i vaig anar allà i vaig fer una crònica que retratava perfectament la situació que es vivia a Mossul, i era un recorregut a totes les formes que els jihadistes tenien per atacar l'exèrcit, perquè estàvem allà i ho vèiem, no? Tot tipus d'artefactes i de muntatges, però jo després la vaig veure i no era la crònica, no explicava res aquella crònica, més, era més espectacular que explicativa, no? Després en vam fer moltes més de veïns que vivien més enllà, sobretot de dones, i veies com t'explicava la guerra una crònica, com t'explicava la guerra l'altra, i tothom preferia la segona i la tercera, i la que vaig anar fent a mesura del temps.

mar de nit, presó d'estreles, un pare encén un foc en la platja de cendres. Les filles juguen, les àvies les cuiden. Espurnes de bellesa d'un amor que es defensa. Una mare ha mort, una altra acaba de parir. Naix del dolor, el miracle de persistir. Un poeta escriu uns versos en un llibre ferit. Si he de morir, tu hauràs de viure per mi. Un mateix mar, un mateix llegat, pàtria mediterrània, llar de pobles germans. Venim a defensar-te de qui et vol exterminar. La teua causa és la causa de la humanitat.

sol de l'est, una lliçó vital. La virtut d'enfortir-se davant les adversitats, aprenent del dolor que t'ha transformat. Fervint sota el foc de la potència ocupant, cap tecnologia a punt ha pogut anul·lar. Subut i arrels, la fe de perseverar, viure, morir, renaixer amb el somriure dels fills, al país de l'olivera que mai podran destruir.

0: Dimecres.
1: Raül Balam, Ruscalleda. Bon dia, Raül, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, content d'estar aquí sentat.
1: Fins a quin punt les emocions s'aboquen a un plat, a una carta, a un menú? Les teves emocions. Ja, tu podries detectar plats que has fet i relacionar-los amb moments personals?
2: Oh, i tant.
1: Sí, eh?
2: Oh, i tant.
1: Com ho explicaries, això?
2: Mira, jo vaig fer, parlant d'addiccions, jo sóc una persona que fa l'any 2013 vaig ingressar en un centre per tractar-me de les addiccions i vaig tindre la sort, juntament amb Carme Gasull, al cap d'uns anys, o sigui, l'any 2023, fer un llibre que es diu Enganxat, que parla de les addiccions, i allà hi vam col·locar una recepta que jo vaig fer en el meu moment àlgido de caos, per dir-ho d'una manera. Un addicte, quan ingressa en un centre i li treuen la substància, es pensa, sobretot, que si et dediques en el món estètic o en el meu món de la cuina, jo pensava que mai més podria crear un plat. Saps? Jo tenia una mica pensant com aquests grans cantants que han compost les millors cançons, doncs, col·locats, no? I jo pensava que mai més podria fer-ho.
1: Yeah.
2: Val a dir que des de que estic en recuperació i vaig tornar a moments i vaig tornar, doncs, amb aquesta nova vida, he creat potser 10 vegades més
1: Clar.
2: Que quan estava jo en el moment

porta camisa amb la petxera de xaral i un girassol. Es posa el trau al noi, una cadena d'or xapada de llautó.

0: boniques, les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
1: Què mengen els nens moderns?
0: Piltratxos, garlofes, monyonyes i sucres.

0: Pelamax, les pela ben pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'asseca sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on.
1: Okay.
2: One, two, three. The class is going to start.
0: No.
2: Fletcher.

0: Dijous.
1: Pol Rodríguez. Pol, bon dia, com estàs?
2: Què tal, bon dia?
1: Tot bé?
2: Tot bé, molt content d'estar aquí.
3: Llavors hi ha un sentiment de resistència, de resiliència, que altres barris no tenen. La gent del Raval, els que viuen al Raval, estan allà des de fa molt temps, i allà trinxerats, i hi ha molta ajuda social com per resistir. Crec que altres barris poden transformar-se abans que el Raval, crec jo.

deixem viure aquí al costat. Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, ens beses les mans, oblides tot i et deixem marxar, vale?

I fins aquí la setmana de pausa, fins aquí la música que ens han deixat els nostres convidats aquesta setmana que estem a punt d'acabar. Ara de seguida vindrà la gent del Loft i també la DJ Trapella amb bones sessions musicals de cara a aquest cap de setmana que ja comença i que, per cert, pot veure l'ascens del Centre Esport Sabadell a segona divisió. Això és avui a partir de les 9. Tots a pensar en aquest grandiós equip. Perdó per l'incís. La setmana que ve tenim de tot. Tenim des de cuina a xarxes socials boníssima i de referència, com la d'en Pablo Gypsy Chef, que ens visitarà dilluns, a gent com Vidres a la Sang, aquest grup de death metal, doom metal, que, malgrat la pinta que tenen dalt de l'escenari i a partir de les seves cançons, ja veureu que l'Eloi, el seu cantant i guitarrista, darrere seu s'hi amaga un tio supersensible i bonic i abraçador. Són dues de les moltes coses que passaran la setmana que ve, així que dilluns, a partir de les dues, us volem aquí amb nosaltres. Que passeu un gran cap de setmana. Adeu, adeu!

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadello.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, amb moltes ganes de començar aquest cap de setmana.
1: Què faràs? Per què tens tantes ganes?
3: Re, no faig absolutament res, per això en tinc tantes de ganes de fer-ne.
1: Ah,
3: tu?
1: No fer res, de descansar.
3: Claro, de rascar-me una mica.
1: Jo aquest cap de setmana, mira, avui he d'anar a Massorrer.
3: Ah, molt bé.
1: Tu vens?
3: És avui?
1: Sí.
3: Hòstia. Bueno, pues si haurà d'anar.
1: Crec.
3: No ho sé, no ho sé. Si haurà d'anar, som-hi, va.
1: Bueno, família! Això és el nostre pis compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 19 de juny, sabem que...
1: toca posar música!
3: Com cada divendres transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJs.
1: Sí, ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per posar-nos en aquest petit paper de PDs.
3: Mm-hmm. L'objectiu, omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana. Que comenci el post de taloc,
1: som-hi!
3: No? Què punxarem avui, Gala?
1: Doncs, família, per si no ho estàveu notant, ja fa unes setmanes que està arribant la calor, els festivals de música, els exàmens finals... I això només vol dir que s'acaba la primavera i que l'estiu ja és aquí! Em fa una il·lusió a mi que sigui estiu. Bueno, pelos de punta. És per això que aquesta setmana us hem estat demanant cançons per donar la benvinguda a l'estiu que arriba aquest diumenge!
3: Joder.
1: Et celebraràs?
3: No.
1: Estàs d'un avorriment, Albert.
3: Avui és que estic molt avorrida.
1: No passa res. Molts de vosaltres haureu acabat classes i segur que us anirà bé començar-vos a posar en el mood d'estiu i de vacances, si és que teniu la sort de tenir-ne.
3: Home, clar, i algun moment o altre trobareu per desconnectar. Heu de saber que jo estic a no res de fer el programa desnuda, que és com passo tot l'estiu, i si em deixessin vindria aquí amb el meu putty short, les ulleres de sol i un petit cocktail i res més, però llàstima que s'ha de treballar. Que encara queden un parell de setmanes
1: res,
3: de temporades.
1: Res, queda molt poc, eh?
3: En fi, repassem una mica quins han sigut els millors moments d'aquesta setmana al Love, va.
1: Doncs mira, dilluns vam començar parlant d'una cosa molt important i que ja estàvem tardant a parlar de manera una mica seriosa, les protestes dels professors. Van tenir una entrevista per trucada amb dos perfectes que ens van aclarir alguns dubtes que teníem i bàsicament ens van explicar el perquè de totes aquestes protestes. Servei públic, al final del dia.
3: També vam tenir la Laia Castel fent servei públic perquè ens va fer una petita classe d'educació fashion class, fashion neurosis. Ens va explicar què és la tendència aquesta de Catalan Chicks Love i vam parlar sobre quines eren les marques catalanes preferides de les famoses. Ella és una fashionquilla i des d'aquí li dediquem.
1: I jo, família, us vaig fer una petita crònica del millor cap de setmana de la meva vida i del meu any, el del Cabaret Rock. Tantes emocions, no sabeu. Ui! Fins i tot us vaig ensenyar un vídeo meu plorant a llàgrima viva molt fea enmig del públic al concert d'Oques Grasses. Pelacos, aquell vídeo, la veritat, ha sent molt viral al meu petit Instastory. A tothom li ha funcionat molt, inclòs els membres d'Oques. Però bé, justament per això us posarem Velocitat de Lluç, que és una cançó que mai toquen als concerts i jo no entenc per què.
3: Perquè són com jo avui, al·lèrgics a la diversió.
1: Sí.
3: Però bé, comencem aquest bloc musical amb una novetat de Soc un Bohemio, que es diu Atenció, un dia qualsevol d'agost. És boníssima.
1: Mare de Déu, és boníssima, ens encanta.
4: Això és el Loft.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Love. Aquesta vegada, però, us hem demanat cançons per donar la benvinguda a l'estiu, que us recordo que arriba aquest diumenge. Nosaltres estem completament en aquest mood d'estiu, encara que ens tinguin aquí encadenades a la taula de l'estudi, perquè no ens escapem fins que no s'acabi la temporada oficialment, si no, seríem a la platja.
2: Ai,
1: així
2: sí.
1: Que, sisplau, envieu-nos cançons de la vostra banda sonora de l'estiu, així ens l'imaginem, no?, una miqueta d'aquesta llibertat.
2: La llibertat que necessitem.
1: Que tant anhelem.
2: Això. Abans de llegir els vostres missatges, però seguim fent un repàs d'algun dels millors moments d'aquesta setmana al Love. Dimarts, per exemple, jo us vaig tornar a fer una classe d'història de l'art i us vaig parlar de David Hockney.
1: Molt interessant, no?
2: Molt interessant. Ell era un fumeteo máximo.
1: Com tots.
2: I a més, on Pride Month, perquè recordem que era gay.
1: Hola!
2: Per tant, és su cumple.
1: Per això a l'Aitana li funciona tant, oi?
2: Sí.
1: I dimarts també va venir la Laura Tapioles a parlar-nos sobre polèmiques del Mundial de Futbol, un tema sobre el que, òbviament, jo no sabia res i que em va anar molt bé per posar-me una mica al dia del que està passant. Escoltarem la cançó del Mundial d'aquest any, que torna a ser, òbviament, de la Mother Shakira.
2: Mother!
1: I sembla que ella s'està quedant sense paraules perquè el títol és Dai Dai.
2: Sí, entra, no, és horrible.
1: Waka Waka, La La La, Dai Dai. A veure què ens fa la primera.
2: Opa, opa.
1: Ojalà.
2: I aquest cap de setmana també hem tingut visites molt interessants. Dimecres va venir en Bru, la guanyadora del Premi Joventut Serenou 2025. I escoltarem el seu tema, Potser demà, que és boníssim. I dijous...
1: Maybe tomorrow.
2: Yeah, maybe tomorrow. Oh, que demà. I dijous va venir en Julen Music, dues visites fantàstiques que podeu recuperar tant a Spotify com a 3CAT.
1: I amb això comencem el segon bloc musical amb una cançó que li dediquem a Mariana Córdoba, que estem trobant-la molt a faltar aquests dies que està de vacances.
2: Uh-huh.
1: A ella li encanta Summer.
2: Summer.
1: Per això li posarem Back to Friends. A veure
2: molt
1: si
2: bé.
1: Quan torni tornem a ser friends o no.
2: Que soni, doncs.

0: Això és el Love.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Això és el Love.
1: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
0: De 3 a 5 de la tarda...
1: Et puc prendre la paraula que hi serà si em fas falta perquè vull el teu amor.
0: Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
2: Hola! Com estàs, Alberto Gadel?
3: Hola, Maite Figueroa.
2: Hola, hola, sóc la Maite Figueroa.
3: Molt bé, estic...
2: Beatriz, otra vez.
3: Estic cooking, no importa quantes nenes, cooking.
2: Som la Beatriz i la Maite.
3: Sí, Maite i Bea.
2: Que monos, som yeah. Els millors, la veritat. Escolta, estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana i en aquest següent bloc volem que sigueu vosaltres les punxadiscos de Catalunya.
3: Oh, yeah! Aquesta setmana us hem demanat cançons per donar la benvinguda a l'estiu que arriba This Sunday, aquest diumenge.
2: On Sunday,
3: this
2: Sunday, get the guys...
3: What's that Monday? Pa, pa, pa. Ja tenim el WhatsApp ple de missatges. Està més calent el mòbil que la temperatura.
2: I que tu? Bueno, que tu no.
3: No, sí, sí. Estem molt tranquil·les últimament. Ple de missatges que ens heu enviat al 667-07-6116, que estem acabant temporada i no sé per què m'he oblidat completament del número de telèfon del Love.
2: No m'ho puc creure. Sí, 667-07-6116. Un dia jo vaig dir molt mòbil i va ser demencial.
3: Però a vegades estic per casa i dic, va, practica'l, i me l'oblido, i l'he de buscar.
2: A veure, digue'l, sense mirar.
3: 667-07-6116.
2: Molt bé.
3: Va, Tomi.
2: El primer missatge és de la Marta de Lleida, que diu: hola, Love, per mi el temacle que marcarà aquest estiu serà Nois de la Muixa i la Guineta. Penso tenir un lesbian summer màxim.
3: Molt bé, Marta, doncs de cuina truites i de ser fantàstica.
2: Això.
3: Vinga, la Llana, de Sant Carlat de la Ràpita, diu: creieu que Midnight Sun de la Zara Larsson es seguirà mantenint com un temazo d'estiu? O de tot l'any ja me la poseu? Això sí que és divertit. Ella mateixa ho diu. Però ella mateixa ho va dir, diu: vaig treure aquest puto tema al setembre i he fet que aguanti fins l'estiu 2026.
2: Molt bé.
3: Vaya crack.
2: És del setembre?
3: Crec que sí. O del setembre d'octubre, és de l'any passat.
2: Hola.
3: Sí, sí, sí.
2: Estic flipant.
3: És fantàstica.
2: En Carles, de 22 anys, a Sant Adrià del...
3: És que és d'anar desnuda, eh?
2: Sí, és molt d'estiu, aquesta cançó. En Carles, de 22 anys, a Sant Adrià del Besòs, diu: hola, perfectes, quines ganes de... Conya, no? El missatge l'estàs llegint, és homofòbia. Quines ganes de verano amb els bros.
3: No passa res, a vegades l'entenc.
2: Verano? Verano amb els bros. Em podeu posar...
3: De veure l'Ilano, els teus bros?
2: Sí, ha deixat de ser una persona homòfoba a ser gay. Joder. Em podeu posar Anem tirant de 31 fam? Bon fin de...
3: Bon fin de, Carles, xo-xo. Un petonet per tu i pels teus bros.
2: I pels teus bros, va, us posem Anem tirant.
3: Perquè us ensenyeu l'Ano.

0: al Love. Passeu, passeu, que veureu el piset.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ara potser sí que toca, de Déu. Se quedarem tancant, no?
1: Això és El Loft, amb Alberto Gabel i Gala Castelltort.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love.
1: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort. Yeah, yeah. I Alberto Gadel.
2: Hola, hola.
3: Som la Bea.
4: I la Maite.
3: Otra vez.
4: I seguim al Loveficat. Estem llegint els vostres missatges que ens heu deixat al 667-07-61 sexe.
3: Molt bé.
4: Estem demanant cançons per donar inici a aquest estiu que comença diumenge i hem d'anar preparant-nos.
3: És preciosa la vida.
4: Vinga, va, comencem amb aquest d'en Pau de Girona.
3: Jo.
4: Vale, vale.
3: En Pau de Girona diu: bones Lofties, amb els meus amics ja estem redis per petar-ho aquest estiu. Quines ganes, ha estat un curs horrorós. Em podeu posar els amics, quedarem en el banc on solíem fumar d'amagat. De Dan Pere Albo i el Comboi, un petó.
4: Vale, more.
3: Sí, te la podem posar perquè és la millor cançó de la història de la Marita.
4: Mira, i un de la meva zona, en Gerard de Sant Feliu de Guíxols, ens diu: bona tarda, guapos, tinc la sensació que cada any la Lola Índigo intenta treure el temacle de l'estiu, però la cosa no li acaba de quallar.
3: No, 100%.
4: Anyways, poseu Petitó amb l'Anna Mena, així li donem uns quants streams. Tia, qui és en Gerard de Sant Feliu de Guíxols? Per què no el conec, si és gai? Jo conec tots els gais d'allà.
3: A mi no m'agrada...
4: la nova cançó.
3: Gens.
4: A mi tampoc.
3: A mi la Lola Índigo.
4: A mi la Lola Índigo m'agrada, però ja va estar flopejant. No passa res, perquè...
3: A mi la meva nena m'acosta.
4: Totes poden fluctuar. Però va.
3: És així. Va, tenim una petició de cançó que t'agradarà. Marc de Sabadell diu: hola, guapos, jo moro de ganes del nou àlbum de la Charlie XCX que traurà a mig estiu. Podeu posar SS26?
4: Mira, posem-la, però sí que és veritat que el treuen molt mala època. Com l'has de treure a mig juliol?
3: És mala època. Jo mai sé si és bona o mala època per treure cançons.
4: Per mi, que ho anuncis 30 mesos abans és mala època, perquè llavors ja arribo i ja he perdut el hype, saps? Però
3: sí,
4: bé.
3: És veritat, li posem igual, no?
4: És xulíssima. Som-hi, va, posem tot això i seguim.
3: I tadà!

0: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Hola, Loftes.
2: Hola, hola.
3: Hola, Bea.
1: Hola, Maite, com estàs?
3: Perfecte.
1: Va, seguim llegint els vostres missatges, els missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16, demanant-vos quina era una cançó bona per començar l'estiu. Tenim un missatge de la Marta, de 24 anys, a Vilanova i la Geltrú, que diu: hola, Loftis, aquí un altre cop la vostra Maria Llaumer.
3: Llaumer.
1: La vostra Maria Llaumer, de confiança. Us escric cada setmana perquè sé que us encanta. Aquesta setmana m'apeteix festa i drama. La podeu posar?
3: M'apeteix.
1: Apeteix.
3: Vinga, va, la Clara de Girona ens diu: Gala i Alberto, com esteu? Quines ganes de platja i sol. Jo sóc team desnudes com l'Alberto. Em podeu posar Bikini Rojo de la Julieta per entrar en el mood? Amor. Hòstia. Bikini Rojo, no, o desnuda o nada, saps?
1: Jo aniré tota vestida.
3: Desnuda.
1: Sí.
3: Me desate el bikini.
1: Jo em cremo molt i que em posi crema solar ho passo molt malament.
3: Vale, doncs, tu
1: jo a l'ombra. Desnuda a l'ombra. Vale, va. I la Laura de Barcelona diu: hola, guapos, ganes d'un nou hit de Svetlana per acompanyar aquest estiu. A veure si es posen les piles. Mentrestant, podeu posar Avui Vens?
3: Avui.
1: Mònica, Avui Vens.
3: Ho posem, doncs, som-hi.
1: Sí, no, quin remei.

Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Epa! La Maite i la Bea segueixen en Lògiques partiéndola.
2: Tu quina ets?
1: La Maite.
2: Ah, vale, jo la Bea, és mi fab.
1: Vale, i la meva és la Maite. Però bé, estem llegint els vostres missatges, els que ens heu deixat al 6-6-7-0-7-61-16, dient-nos quina és la millor cançó per començar l'estiu, que recordem que el primer dia oficial d'estiu serà aquest diumenge. L'Albert de Tarragona ens demana que li posem Quevedo, que encara que ell sigui una còpia d'en Bad Bunny últimament, el Golpito és la seva preferida i serà el seu temàtico de l'estiu.
2: Està fent molt èxit l'àlbum d'en Quevedo, a mi em sorprèn.
1: Però en Quevedo sempre fa èxit, tregui el que tregui.
2: És que la veu enganxa molt, és
1: literal.
2: Així. En Roger, de 19 anys, diu: si us plau, Lofties, poseu algun temazo de Figaflaues. No entenc com no estan traient un hit de l'estiu aquest any.
1: Dona'ls de temps.
2: Creus que el trauran?
1: Segur, no, algú han de treure. Ja porten 2 anys seguits tenint el tema de l'estiu, un tercer.
2: És veritat, toca un tercer.
1: I aquest Lopeta, es farà internacional.
2: Lopeta.
1: I vinga, la Lluana, de Sant Just d'Esvern. Lofties, quin bucle he pillat amb l'àlbum de l'Olivia Rodrigo. Ja veig que serà la música del meu estiu. La meva prefe és Stupid Song. La meva també, t'he de dir, Júlia. Ah, no, Joana.
3: No ho sé.
1: Doncs ara, mira, l'escoltem.
2: A veure si m'agrada.
1: Vale.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: I fins aquí aquesta petita selection de music per start the summer.
2: Olé, que comença el diumenge, eh? Encara estem a temps de no sé, de dir primaveri.
1: No. Ja fa molta calor per dir primaveri.
2: Vale, doncs a xupar-la. Ja sabeu que ens podeu buscar a TikTok i a Instagram de @someva.
1: I també el podcast Spotify, la web dedicat a la plataforma 3CAT.
2: I si no, en directe cada tarda de 3 a 5 a KCAT, que és fantàstic.
1: Vinga, nosaltres ens n'anem a prendre el sol o a fer el que Déu vulgui.
2: Va, bon cap de setmana.
1: I molt, molt, molt. De

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, hola i konnichiwa! Avui tornem a agafar un avió per explorar un dels països amb més èxit dels últims anys. I suposo que haureu pillat la pista i ja haureu endevinat que avui anem fins a... Japó! Avui parlarem de per què sembla que tothom que coneixes hi estigui viatjant i, a més, tots els teus cantants preferits hi estiguin anant de gira. Però, com sempre, no tot serà sushi i kimonos. També ens espera un programa ple d'uns tamacles de cuidado. Així que, trapelles, posem-nos el cinturó i pugem a l'avió. Som-hi!

hi ha una febre col·lectiva bastant fascinant amb el Japó, i normal, perquè ja no és només un destí turístic, és tota una cultura a part. La gent hi va buscant temples, sushi i tecnologia futurista, però després torna obsessionada amb coses absolutament inesperades, com les màquines expenedores, l'increïble món dels Pokémon o els bars diminuts on només hi caben 5 persones i sona un jazz nipó tristíssim a les tantes de la nit. I clar, els músics catalans hi aterren i perden el cap, perquè allò és tan visual i tan exageradament inspirador que qualsevol cantonada sembla feta perquè hi gravis un videoclip en blanc i negre mirant per la finestra d'un tren.

0: gira el que fots.
1: Avui, Aicat, estem parlant del Japó, un país que té una relació amb la música absolutament preciosa, perquè allà encara es viu amb una intensitat molt física. Encara compren CDs, encara ho donen tot com a públic als concerts, encara entren a botigues gegants de discos i encara escolten música com si fos un ritual sagrat i no només una playlist posada de fons mentre mires vídeos de gent fent pasta italiana al TikTok. Tu entres en una Tower Records de Tòquio i sembla una catedral dedicada al pop, al jazz i a les guitarres amb reverb. I potser és això el que enamora tant als artistes catalans que hi van, la sensació que allà la música continua tenint màgia, misteri i una mica de devoció col·lectiva.

La gràcia és que el Japó aconsegueix donar glamour a absolutament qualsevol cosa. Aquí tens un karaoke i és un grup d'amics cridant estopa després de tres cubates. Molt de glamour no té. Allà tens sales privades elegants, llums suaus, mil cançons disponibles i una gent que viu el fet de desafinar amb una passió absolutament admirable. I això explica bastant bé la seva manera d'entendre la música. No és només espectacle, és també compartir, jugar, obsessionar-se a lo otaku i deixar-se portar sense cap mena de vergonya. Potser per això tants artistes hi connecten tan fort, perquè és un país on la cultura musical es viu amb una intensitat gairebé emocional. Si no, poseu qualsevol vídeo d'un concert de K-pop i ja veureu.

Ja ha passat una hora de música i immersió al país del ramen i mica en mica anem descobrint d'on ve aquesta obsessió pel Japó aquí a ICAT. Perquè s'ha de dir que hi ha artistes catalans que arriben al Japó i flipen perquè allà els fans són ultrafidels. Aquí penges una cançó i la gent et respon amb un foguet allà a la història i prou. Allà et compren el disc, el merchant, et fan una hora de cua abans del concert i probablement et coneixen millor que la teva pròpia família. És una cultura musical molt entregada i molt respectuosa i això per qualsevol grup que està girant pel món ha de ser espectacular. Imagina't anar a tocar a l'altra punta del planeta i trobar-te gent cantant les teves cançons amb accent japonès. Jo, sincerament, ploraria abans del segon estribillo.

the beat.

Seguim, Aicat, parlant del Japó i la connexió que sembla que hi tenim amb els artistes de Catalunya. Perquè, a veure, hi ha tants artistes catalans que han viatjat fins al país del manga per fer-hi una gira que és impossible triar. Des de Xarango i la Pegatina en el seu moment, fins a Xavi Sarrià o la gira Tesvetlana d'aquest mateix any, sembla que sigui obligatori fer parada allà. Ja hem comentat diversos motius pels quals anar al Japó ha de fer molta il·lusió artísticament parlant. I no marxeu, que seguirem comentant-ho aquí, al vostre programa preferit de la parrilla. Con él.

El més fort és que aquesta connexió entre Catalunya i el Japó no és nova del tot, perquè fa anys que hi ha grups independents, bandes experimentals i artistes raríssims trobant públic allà. Els japonesos tenen una curiositat musical brutal i no tenen por de descobrir coses noves. I això encaixa molt amb escenes petites que aquí, a vegades, semblen invisibles. De cop tens una banda catalana tocant en una sala diminuta de Tòquio i la gent vivint-ho amb una emoció espectacular. És bastant bonic pensar que una cançó escrita a Girona pugui acabar sonant a l'altra punta del planeta, no?

També hem de parlar dels concerts japonesos, perquè tenen normes que aquí serien absolutament impossibles. Allà la gent escolta les cançons amb un respecte gairebé espiritual, tal com són ells, i a vegades semblen més concentrats que tu fent veure que treballes davant l'ordinador, eh? La devoció dins el món del K-pop és realment malaltissa. Imagina't això aquí, impossible. Aquí, bueno, sempre hi ha algú cridant temazo a l'inici de la balada més íntima del disc. Però aquesta manera de viure la música tan atenta i tan intensa fa que molts artistes tornin del Japó completament enamorats del públic. Ha de ser com tocar dins un anime ple de colors, intros superenergètiques i, buah, veia FOMO m'està entrant.

0: I fins aquí el programa d'avui. Ha sigut un veritable plaer parlar de la cultura nipona amb tots aquests temazos de fons. I res més, sayonara babies, i ens tornem a trobar la setmana vinent amb més música, més convidats i més temes superinteressants, com sempre, el vostre programa preferit, aquí, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova emissió d'ICAT des del Festival Sonar, aquesta edició número 33, que segur que esteu al cas. És una edició molt especial en aquesta llarga història ja del festival. És una edició, podríem dir, de transició, amb canvi a la direcció. Ja no hi són els fundadors del festival, que els van crear en el seu moment, i per, diríem, obres a la Fira de Montjuïc, era obligat que les activitats diurnes i nocturnes s'acabessin fusionant en un sol espai, que és aquest, a la Gran Via 2, la Fira de l'Hospitalet de Llobregat, amb modificacions importants pel que fa a la distribució d'espais, nombre d'escenaris, etc. De fet, ahir ja va començar el Sonar, ja vam estar aquí fent programació especial, podrem recuperar també algun dels moments de les actuacions ahir que van valer molt la pena, però avui és el dia en què ja entren en funcionament tots els escenaris. Ahir n'hi havia alguns tancats, especialment al més gran, l'espai més gran, els que ha vingut a Sonar de nit ja el coneixeu, el Sonar Club, que avui sí que es posarà en marxa. I dic que es posarà perquè no serà fins a partir de les 9 que comenci a sonar la música en aquest gran escenari, per on passaran alguns dels caps de cartell de la jornada d'avui, com Skepta o Charlotte DeWitt. Altres artistes, també destacables, passaran per altres escenaris. Per exemple, Kellys o Substract, que passaran per el Sonar Village, dos de les actuacions també que ens hem marcat, no només nosaltres, segurament bona part del públic. I al Sonar Hall, en aquests moments, hi ha Daito Manabe. Com que la programació diurna a la fira ja l'hem arraconada per motius logístics, doncs l'organització d'aquest any el que ha intentat és fusionar una miqueta l'esperit del Sonar Dia, que és molt diferent habitualment del de la nit, doncs amb l'esperit de la nit en un sol espai. Per això, per exemple, ara està actuant Daito Manabe, que seria un artista que podria estar perfectament a la programació diurna o fins i tot associat al Sonar Més D, la part tecnològica del festival, i és un clàssic, de fet, del Sonar, té una llarga relació ja amb aquest festival. Això és el Sonar Hall, on a hores d'ara està actuant ell, però fa una estona ha obert aquest escenari un grup català que, home, volíem subratllar-lo i escoltar-lo una miqueta, perquè hem pogut anar a enregistrar algun fragment d'aquesta actuació. Són Annie in the Hall. Abans, deixeu-me que digui que avui aquest programa és possible gràcies a la gent del Control Central de Catalunya Ràdio, el Joan Arroyo, a l'estudi d'ICAT, que aquí a la producció hi ha la Rosa Massaguer, que tenim també el Josep Fons, el Ricard Luque, i qui us parla? Josep Martín. Us acompanyarem no només durant aquesta hora, que estarem amb vosaltres des d'ara i fins les 9, fent una selecció musical d'alguns concerts d'avui i d'ahir que hem anat enregistrant, sinó que aquest especial Sonar s'allargarà, diríem, fins a les 12 de la nit, fins a la mitjanit, amb les actuacions d'Afrikay i Math, dues actuacions que s'han fet fa poca estona i que podreu escoltar ICAT a partir de les 9 i de partir de 2:15, respectivament. Així que tenim per davant molta música, tenim per davant 4 hores de música, de moment una hora per anar resumint el que ja ha passat en aquest divendres de Sonar i el que va passar ahir també dijous, i avançant també el que es podrà escoltar a ICAT més tard i el que hi haurà també dissabte. Mirarem de compactar-ho tot en aquesta hora que comença, jo crec que obligatòriament, escoltant un dels grups que ha portat el català al Festival Sonar. No n'hi ha gaires, eh? Annie in the Hall és un grup que pot actuar i ho ha fet a una fira tradicional com la de Manresa, és a dir, té un peu al folk i l'altre a l'electrònica. Aquí han presentat un EP titulat Intel·ligència Romàntica, i així és com sonava el seu concert.

La música de Annie in the Hall, us la volíem mostrar, que la música d'aquest duet català, que és un dels primers grups que ha actuat a la jornada d'avui, d'aquest divendres, aquí al Sonar, obrint aquest Sonar Hall i presentant aquesta intel·ligència romàntica, que és el títol del seu últim EP. És, com dèiem, un grup amb un peu al folk i l'altre a l'electrònica, i de fet ho heu pogut comprovar, escoltant la seva música de fa una estona, aquí al Sonar. Són Aina Serena i Jan Cava Roques. Atenció a aquest grup, perquè tot just té un EP, però ja ha començat a aixecar força expectació. Jo crec que passar per un festival com el Sonar també els ajudarà en la seva carrera, n'estic totalment convençut. Bé, això és una de les mostres del que ja ha passat avui al Sonar, que ha obert portes, com dèiem, a les 5 de la tarda. Ha obert portes precisament amb Afrikay i amb Math, que són els dos concerts que us podrem oferir a partir de les 9 i que recuperarem a l'antena dedicat fins a les 12. Però un altre dels escenaris que ha entrat en funcionament és el Sonar Park, i allà hi ha Baby Pantera presentant Decidia, que és el seu últim disc. Aquest és un productor espanyol de trap de referència, i bé, doncs li han donat una bona estona en aquest Sonar Park per presentar Decidia i una mica la música amb la que treballa. Així que, si us sembla, anirem escoltant músiques de tota mena, però donem preferència als enregistraments que hem pogut fer en la jornada d'avui. Així sonava el Sonar Park, Baby Pantera.

Així sonava la música de Baby Pantera, aquest músic mig de Vigo, mig madrileny, Anton Cardalda. Aquest és un cognom il·lustre dins de la història de la música espanyola, perquè, bé, el seu pare és Teo Cardalda i la seva mare és Maria Monsonís. Junts formen Còmplices, d'aquests grups que, vaja, els que tinguin més edat, segur que recorden perfectament, i els que tinguin encara més edat recordaran que Teo Cardalda era membre de Golpes Bajos, una altra formació ben bona d'aquesta moguda de Vigo i de la part de la movida madrilenya, diríem, més gallega, eh? Doncs bé, així sonava avui mateix, fa una estoneta, aquí al Sonar Parc, un dels escenaris en funcionament ja a la Fira 2 de l'Hospitalet des del Sonar 2026. Al TICAT estem fent una programació especial avui, doncs una miqueta recollint el que està passant el dia d'avui o el que passarà, amb alguns fragments també del que ja ha passat en aquest Sonar, que ja va començar, doncs, ahir a les 5 de la tarda. A hores d'ara, al Sonar Village hi ha actuant una artista que potser en aquests moments no està en el seu pic de popularitat. Això podríem estar d'acord, però malgrat això, Kellys, el nom artístic simplement de Kelly Rogers, és una cantant nord-americana que no es pot obviar, diríem, si volem explicar la història de l'R&B. És d'aquelles artistes que, diríem, va començar a posar les primeres pedres juntament amb Beyoncé i altres artistes del que després serien totes aquestes noves divas de l'R&B. Doncs bé, Kellys és una de les caps de cartell, podríem dir, del Sonar, i esperem que repassi els seus èxits i que no hi falti mil

Doncs aquest és l'R&B de Kellys. Fixeu-vos que és una cançó que sona bastant moderna, vull dir, es podia haver publicat aquest any perfectament, però té 23 anys. D'aquesta manera estem també demostrant que aquesta és una artista, en certa manera, pionera d'aquestes sonoritats que ara doncs, predominen, diríem, dins de la part més comercial de l'R&B. I nosaltres el que farem tot seguit és recuperar una actuació d'ahir que creiem que val especialment la pena, perquè Sonar és d'aquells festivals que té una gran projecció internacional, convida a noms molt importants als Estats Units, Anglaterra, d'Alemanya, fins i tot de llocs molt llunyans a vegades, Brasil o Japó, però no descuida, i no ho ha descuidat mai des de la seva primera edició, la producció local. I els hi agrada, per dir-ho així, apadrinar certs artistes per ajudar-los a impulsar la seva carrera. És el que va passar ahir amb el concert de Mercè, una lleidatana molt jove, té molts menys anys que el Sonar, diríem, que tot just ha publicat un primer disc titulat Risc, que sona molt bé i té segurament també alguna connexió amb la música de Kellys i amb l'R&B. Doncs Mercè ahir va portar el català també als escenaris de Sonar. Això, evidentment, a una emissora com ICAT ens interessa especialment el català de Anne in the Hall, amb el que hem obert, i també el català de Mercè.

Així sonava la música de Mercè des de Lleida, portant un accent totalment diferent aquí al Festival Sonar. I atenció a aquest artista, perquè tot just està començant, diríem, i crec que té molt futur per davant. Home, 20 i pocs anys actua al Festival Sonar, déu-n'hi-do. I 20 i pocs anys té també l'artista que escoltarem ara. Aquest és un enregistrament que vam poder fer el dia d'ahir. Vam entrevistar a la Mercè i em deia: és que vull veure Mètrica. Efectivament, clar, tothom volia veure Mètrica ahir. Aquesta artista de Castelló de la Plana, Thaís Amores García, aquest és el seu nom real, de l'any 2003, per tant també una persona molt jove, però amb molta, moltíssima producció. Ara ja sabeu que els artistes de música urbana tot sovint ja no treuen ni LPs en el sentit tradicional, sinó que treuen el que ells anomenen mixtapes, però és que en té ja mitja dotzena de publicades. L'última, a principis d'aquest any, Jane Doe in the Dream House. Mètrica és un nom de referència del nou R&B, del nou trap. Atenció, perquè aquesta artista té un gran nombre de seguidors i representa la part, podríem dir, més pujada de to, per dir-ho així, de la música urbana. Ja veureu com sonava ahir el Sonar Mètrica.

La música de Mètrica, si no la coneixeu, aquesta és una artista que està marcant tota una generació, eh? Diríem així que, bé, si voleu estar al dia, apunteu-vos aquest nom. Perquè aquí el Sonar és el que passa, que hi ha artistes de nova fornada, de darrera generació, artistes que tot just estan debutant, publicant els seus primers discos o que tenen ja material, però que són molt joves, com el cas de Mètrica o Mercè. I després també, home, al Sonar sempre hi ha alguns veterans d'aquests artistes que podríem dir que són pioners de la música electrònica. Per aquí, per Sonar, han passat, doncs, no sé, per citar només alguns exemples, doncs Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, estem parlant de grups que comencen les seves carreres als anys 70. I ahir, representant, diríem, aquesta part més de veterans de la programació de Sonar, hi havia un grup mític, Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire és un grup format a Sheffield l'any 1973. És a dir, que ja han superat, diríem, els 50 anys d'història. I, bé, eren tres músics. Un d'ells, malauradament, doncs, ja va morir, Richard H. Kirk, va morir l'any 2021, però la resta de músics continuen fent concerts, continuen tocant, i vam tenir la sort que passessin per aquí, per el Sonar, en la jornada d'ahir, i els nostres companys han pogut enregistrar un fragment d'aquest inici del concert de Cabaret Voltaire, un grup de referència del que podríem anomenar la música industrial o el pop més fosc. Així sona Cabaret Voltaire.

Així sonava la música de Cabaret Voltaire. Volíem portar-vos aquest document perquè, home, mireu que porta anys el Sonar 33 i ha portat molts dels pioners de l'electrònica, però els hi faltava Cabaret Voltaire, diríem, i ja l'han pogut tachar de la llista de pendents, per dir-ho així. Us recordem que som els DICAT en directe des del Sonar 2026. La seu de tota la música d'aquesta edició és aquí, a la Fira 2 de l'Hospitalet, i avui encara estarem una estona més amb vosaltres, evidentment, perquè us hem d'oferir un parell d'actuacions que hem enregistrat. Però perquè es feu una idea del que podreu escoltar a partir de les 9 i fins a les 12 de la nit, avui també podreu escoltar, si us quedeu amb nosaltres, a ICAT, la música en directe d'Àfrica.

Si us agrada el que esteu escoltant, us heu de quedar a ICAT perquè el següent que podreu escoltar a partir de les 9 és la transmissió de l'actuació d'aquesta proposta, Africà. Escrit amb una K majúscula separada, diríem, de l'Afri. És el nom artístic d'Africà Engema, una artista que podem dir que és catalana perquè viu a Barcelona, però els seus orígens familiars els trobem a Equador i a Guinea. Així que ja veieu també molta influència africana en aquesta edició de Sonar. Hi ha diverses propostes, com la d'Arpa Fric, que us vam oferir ahir. En tot cas, el menú d'avui d'ICAT és a partir de les 9, el directe d'Àfrica, que ja veieu com sona, que bé que sona, i després serà el torn del brasiler Math.

homenatge del brasiler Math. Diríem que us estem tentant perquè us quedeu fins al final d'aquesta transmissió especial dedicat des del Sonar avui, que s'acabarà a les 12 amb aquests directes, eh? Això que estem escoltant són cançons d'estudi, diríem, d'Àfrica i de Math, però de seguida els podreu escoltar en directe, uns directes que fa poca estona que han acabat aquí al Sonar. Bé, avui el cartell del Sonar, a banda d'aquests artistes que podreu escoltar a ICAT, doncs passa per alguns noms destacables, ja n'hem citat alguns, Kellys o Daito Manabe. També hi haurà Skepta, Substract, Charlotte de Witt, atenció a aquesta artista, perquè és una d'aquestes DJs que ja està entrant també en el terreny de la producció i és un d'aquestes DJs estrella, sens dubte, igual que Emily Lenz, que també estarà en una altra de les jornades. Avui serà un dia intens, amb músiques molt diverses, i avui ja amb tots els escenaris en funcionament, 6 en total aquí a la Fira de l'Hospitalet, i amb la programació extensa, diríem, fins a les 7 de la matinada. Avui hi haurà música a la Fira 2 de l'Hospitalet. Per cert, que l'última vegada que hem mirat a veure com anava això de la venda d'entrades, doncs ja s'havien exhaurit els abonaments, cosa que va passar ja dilluns d'aquesta setmana, i també s'han exhaurit els Sonar Pass, que són les entrades de divendres i de dissabte, una entrada conjunta per aquests dos dies, o aquestes dues nits, i això ja està exhaurit. Queden algunes entrades, diríem, de dies individuals per avui o per demà. Però molt poques, sembla ser. És a dir, que si voleu viure el Sonar, evidentment que ho podeu fer a ICAT, però si voleu fer-ho aquí presencialment, doncs val més que us afanyeu i us decidiu a comprar aquestes entrades. Per assistir a les músiques que hi ha avui en directe, que són moltes, o demà, perquè demà hi haurà un dia també molt intens i Sonar es podrà treure una espina, per dir-ho així, que tenia clavada des de feia molt de temps. Són 33 anys d'història i encara no havien aconseguit que actués mai al festival The Prodigy.

Aquesta edició de Sonar es recordarà per diversos motius. Un és el canvi de direcció, un altre la unificació del Sonar de dia i de nit en un mateix recinte, la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat, i el tercer també, com dèiem, pel debut de Prodigy en aquest festival, la qual cosa no deixa de ser curiosa, oi? Tenint en compte que la banda està en actiu des de començaments a la dècada dels 90 i que aquest festival també té molta història. Han passat tots els grans noms per aquí. Indiscutiblement, de Prodigy han estat pioners, juntament amb The Chemical Brothers o Fatboy Slim, del que es va batejar com a Big Beat, tot i que dins de la seva coctelera musical també hi ha electrònica, rave, electrobeat, per citar només alguns elements, i fins i tot tocs de punk, podríem dir. Tot una macedònia de sonoritats en forma de cançons repartides en 7 discos, dels quals, home, si us heu de comprar només un disc de Prodigy, està clar que és The Fat of the Land, el més venut de la seva discografia, més de 10 milions de discos venuts, i hi havia col·laboracions importants aquí, en aquell disc mític, aquell que surt un cranc, que segur que molts el teniu guardat en algun racó de la vostra ment. Tom Morello, Matt Cameron de Soundgarden i Pearl Jam col·laboraven en aquest disc, i és clar que el seu treball posterior, després de The Fat of the Land, Always and Number, Never Outgun, van tenir convidats també de luxe, Juliette Lewis o els germans Noel i Liam Gallagher d'Oasis. De la formació original de The Prodigy només queden Liam Howlett i Maxim, ja que l'heroi Thornhill va marxar del grup l'any 2000 i Keith Flynn, malauradament, va morir el 2019. El 2022 The Prodigy van tornar als escenaris i per aquest 2026 ens han promès un nou disc d'estudi que Howlett ha descrit com a Evil Rave, així que imaginem que serà música contundent i una mica fosca, ja veurem. Queda per saber si demà el Sonar estrenaran alguna cançó nova, tot i que podem afirmar que no hi faltaran segur els clàssics com el que sonava Firestarter o Out of Space, amb el que acostumen a acabar els seus concerts.

0: Escolta, Zicat.
1: Som els ICAT, matent en directe des del Sónar 2026, des de la Fira de l'Hospitalet de Llobregat, única seu de les activitats musicals en aquesta edició. I encara tenim molta música per compartir amb vosaltres. Fins la mitjanit podrem escoltar les actuacions o sessions de DJ del brasiler Maz, però abans una altra proposta, la d'Africà. I ja fa molts anys que els catalans sabem que la música africana no cal anar-la a buscar a un altre continent. La tenim entre nosaltres, només cal mirar el cas d'Àfrica, és el nom artístic d'Àfrica Engema, que si resseguim els seus orígens familiars hauríem de dir que és equatoguineana, però també podem dir amb orgull que és una artista catalana perquè viu a Barcelona. No és la primera vegada que trepitja un escenari de Sónar, perquè va ser una de les moltes artistes que Nati Peluso va convidar l'any passat a les sessions del Club Grassa, aquest mateix festival, però ara, per on passa, és per ICAT. Us deixem amb la música d'Àfrica des del Sónar 2026.

Okay, 安静，安静也不散，安静也不散，安静也不散。

0: Així de bé sona la música de Math i per avui ja ho deixarem aquí. Demà els dic que tornem a Sonar amb una programació especial i actuacions com les de Colin, Cosmo Murphy o Carlita. Serà demà a partir de les 8 del vespre. A reveure!
1: Escolta, Zicat.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvé, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno.
1: Escolta, Zicat.